0: I Manresa encara continua commocionada per la mort d'un veí de Carles Vilajosana a mans de dos menors d'edat, presumptament. Dos nois de 15 i 16 anys que seran internats en règim tancat, un d'ells amb tractament terapèutic. Aquest dimecres a Manresa s'ha fet un minut de silenci en record a la víctima i, de fet, l'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular. Un cas, però, que torna a posar damunt la taula el debat sobre què passa quan els autors de delictes greus són menors d'edat. Un dels detinguts, de 15 anys, havia sortit fa aproximadament un mes d'un centre de menors i acumulava antecedents per robatoris violents i altres agressions. Un debat que també reclama des de fa mesos la Sílvia Guerrero, que és la mare d'un jove de 18 anys assassinat a Tàrrega l'agost de l'any passat per un menor de 17 anys. Guerrero explicava així a COPE Catalunya.
1: El límite està en la classe de delitos. És a dir, nosaltres lo que solicitamos és que en delitos graves i muy graves, com serien assassinatos o violaciones, les condenes estén más equiparadas a la de un adulto. Porque és que al final... En los centros los mezclan los que han asesinado con los que han robado el móvil. Pues tampoco me parece justo.
0: I dins també de la crònica de successos t'expliquem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic a Sant Adrià del Besòs. Els fets han passat el dimecres al migdia quan una persona ha alertat a la presència d'una bossa de plàstic plena de sang al replà de l'escala d'un bloc de pisos al carrer Llevant, al barri de la Mina. Els agents que han atès el servei s'hi han trobat el cos sense vida de l'infant. Però a més, la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara. Una patrulla de la Brigada Mòbil els ha identificat aquest dimecres a l'estació del nord de València. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales. Són les 7 i 22 d'aquest dijous en què tindrem una jornada majoritàriament assolellada, tot i que ara a primera hora encara hi haurà alguns núvols baixos, especialment a punts de les Terres de l'Ebre. A la tarda també poden créixer algunes nuvolades al Pirineu Oriental, però en tot cas no tindran conseqüències, no deixaran precipitacions. Les temperatures pujaran encara una mica més, sobretot a l'interior, amb màximes que se

0: situaran majoritàriament entre els 32 i els 36 graus. Tenim ara a Barcelona 26 graus, a Tarragona 23, 20 a Lleida i a Girona i 16 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit. Ferran Aranda, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb un incendi de vehicle des de primera hora del matí a l'AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès. S'ha obligat a tallar la calçada tot just fa uns instants, però doncs s'ha reobert la circulació. Tot i així, queden dos carrils de circulació tallat en sentit sud. Tot plegat provoca retencions de fins a 8 quilòmetres en direcció Tarragona, unes retencions que arriben ja a Santa Perpètua de Mogoda. De moment no hi ha cap més incidència, però sí que parlem de congestions habituals, sobretot al vessant Besòs, en direcció Barcelona. Tenim intensitat habitual arreu del nus de la Trinitat per retencions que arriben per la C58 i C33. També de retruc doncs deixa afectacions a la ronda de dalt, en aquest cas des de la Trinitat en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral ja hi ha retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I a partir del gener del proper any ja no servirà la contrasenya per entrar al portal de La Meva Salut. Per accedir-hi es necessitarà tenir IDCAT mòbil, que és el sistema d'autentificació electrònica. Per tant, caldrà sí o sí un telèfon mòbil. Això complica les coses per la gent gran, usuaris habituals a la plataforma. El departament defensa la seva decisió com una millora en la seguretat de les dades dels catalans, però amb tot, molta gent hi està en contra, perquè apunten a què s'exclou aquest col·lectiu. El Josep Carné és president de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya i explicava a COPE que el problema també és que no s'ofereixen solucions alternatives.
2: La salut, amb qualsevol administració pública, amb qualsevol empresa de subministrament de serveis, de que contestar-te i donar-te resposta i les coses s'eternitzen i no tens la resposta adequada. I la primera que et diuen, entre, o sigui, si vols saber això, sí, però entri a la pàgina web i aquí vostè trobarà el que ens demana.
0: D'altra banda, us parlem ara d'ensenyament. Avui pot ser un dia clau per intentar evitar la vaga educativa del 8 de setembre. La consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà per separat amb Vostec i CGT, els dos sindicats que mantenen la convocatòria a només uns dies a l'inici de curs. Vostec ja ha avisat que veu molt complicat desconvocar-la i reclama, entre altres mesures, reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva i augmentar la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les reunions arriben després que la consellera es trobés amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, els sindicats que sí van signar l'acord amb Educació. El departament assegura que ja ha complert el 96% dels compromisos previstos per a l'inici de curs. I circular per la P7 amb un vehicle elèctric i pretendre carregar la bateria sense sortir de l'autopista és avui dia una missió gairebé impossible. La xarxa viària catalana pateix una escassetat crònica d'electrolineres en comparació amb el model europeu, on la transició cap a la mobilitat sostenible avança a un altre ritme. I les comparacions són odioses, especialment en França, com explica l'Albert Segarra, que és delegat a Barcelona de l'Associació d'Usuaris de Cotxe Elèctric.
3: De fet, electrolineres en si, i dedicades a la recàrrega elèctrica, com podem veure a la resta d'Europa, o només creuar la frontera amb França, no en tenim cap. Val? El que tenim són petites adaptacions, que és a dir, algun punt de recàrrega puntual en alguna àrea de servei, no? Que l'ha posat la benzinera, perquè estan obligades a posar-les, tot i així la majoria no les han posat o no els tenen actius.
0: I a l'Hospitalet, aquest mes d'agost, la Guàrdia Urbana ja ha superat la barrera dels 500 patinets elèctrics requisats durant aquest any. Són 502 en concret, una xifra que és un 50% superior a la de tot l'any passat. L'Ajuntament explica que aquest increment coincideix també amb l'augment dels dispositius policials i dels controls específics, especialment en actuacions conjuntes. Una altra dada impactant és que la meitat dels robatoris amb violència que es cometen al carrer a l'Hospitalet els protagonitzen persones que van en patinet. Però l'anàlisi sobre l'ús d'aquest vehicle no va aquí, com explica el Cristian Verdagí, que és cap de l'àrea de mobilitat del RAC.
4: Estimem que en el cas concret de Barcelona el patinet representa menys de l'1% de la mobilitat, dels desplaçaments, i en canvi a les estadístiques d'accidentalitat hi surt i participa en un 8% dels accidents. Un 1% de la mobilitat, 8% dels accidents, bueno, ja es veu que aquesta irrupció ha estat una mica sorollosa.
0: El RAC també ha detectat, per exemple, que un 26% dels usuaris s'assalten als semàfors i que un altre 26% no respecta els passos de vianants. Temps ja pels

0: Seran internats en un centre tancat els dos nois de 15 i 16 anys vinculats presumptament a l'assassinat del veí de Manresa que va tenir lloc durant la festa major la matinada de dimarts. Manresa, precisament, s'ha fet aquest dimecres un minut de silenci en record de la víctima i l'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular. Però més enllà dels fets, hem de dir que aquest cas torna a posar damunt la taula el debat sobre què passa quan els autors de delictes greus són menors d'edat. Un dels detinguts de 15 anys havia sortit fa aproximadament un mes d'un centre de menors i acumulava ja diversos antecedents per robatoris violents i altres agressions. Un debat, d'altra banda, que també reclama des de fa mesos la Sílvia Guerrero, que és la mare d'un jove de 18 anys assassinat a Tàrrega l'agost de l'any passat per un menor de 17. Guerrero explicava així a COPE Catalunya.
1: El límite està en la classe de delitos. És a dir, nosaltres lo que solicitamos és que en delitos graves y muy graves, como serían asesinatos o violaciones, las condenas estén más equiparadas a la de un adulto. Porque es que al final, en los centros, los mezclan los que han asesinado con los que han robado el móvil. Pues tampoco me parece justo.
0: També dins aquesta crònica de successos t'expliquem que els Mossos han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina. Els Mossos investiguen ara les circumstàncies del succés i la Policia Nacional ha detingut a València els pares d'un nadó desaparegut que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià. De fet, la Policia Autonòmica busca des de fa dies en un immoble d'aquest municipi les possibles restes del nadó que tindria al voltant d'un any i mig. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:52 d'aquest dijous que estarà marcat per l'ambient assolellat, tot i que a primera hora del matí encara hi haurà alguns núvols baixos a punts a les Terres de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu que no deixaran en qualsevol cas precipitació. Les temperatures pujaran encara una mica més i avui la majoria de valors es mouran entre els 32 i els 36 graus. Tenim ara a Barcelona 26 graus, a Tarragona 24, 20 a Lleida i a Girona i 15 a Andorra la Vella. Important també conèixer com se circula hores ara per la xarxa viària catalana i t'ho explica tot seguit el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous amb aquest incendi d'un vehicle, en aquest cas un camió, que fins fa una estona tallava totalment la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud i que a hores d'ara doncs provoca fins a 11 quilòmetres de retencions. Per altra banda, comptem també amb un accident que ens deixa retencions a la Ronda Litoral, que en sentit sud talla un carril de circulació a l'altura de Poblenou i provoca 4 quilòmetres de cues. Per altra banda, també registra un vehicle avariat a la C33 a Barcelona en direcció Mollet del Vallès que talla un carril de circulació i deixa un quilòmetre de cues. Per últim, congestió habitual també encara activa a la Ronda de Dalt, en sentit sud des del nus de la Trinitat, amb direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I avui és un dia clau també per intentar evitar la vaga educativa del 8 de setembre. La consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà per separat amb USTEC i CGT, que són els dos sindicats que mantenen la convocatòria. USTEC ja ha avisat que veu molt complicat desconvocar-la i reclama, entre altres mesures, reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva i augmentar la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les reunions arriben després que la consellera ja es trobés amb els sindicats que s'hi van signar l'acord amb Educació. El departament assegura que ha complert el 96% dels compromisos previstos per a l'inici de curs. I a partir de gener del proper any ja no es generarà una contrasenya per entrar al portal de La Meva Salut. Per fer-ho, es necessitarà tenir l'IDCAT mòbil, el sistema d'autentificació electrònica amb la qual cosa caldrà tenir sí o sí un telèfon mòbil. Una situació que complica encara les coses una mica més per a la gent gran, que són usuaris habituals d'aquesta plataforma. El departament defensa la seva decisió com una millora en la seguretat de les dades dels catalans, però també hi ha qui apunta que aquesta decisió exclou aquest col·lectiu, el de la gent gran. Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Persones Grans a Catalunya, explicava a COPE que no s'ofereixen, d'altra banda, solucions alternatives.
3: La salut, amb qualsevol administració pública, amb qualsevol empresa de subministrament de serveis, de que contestar-te i donar-te resposta i les coses s'eternitzen i no tens la resposta adequada. I la primera que et diuen, entre, o sigui, si vols saber això, sí, però entri a la pàgina web i aquí vostè trobarà el que ens demana.
0: I Catalunya és la gran potència del sector dels videojocs a Espanya. Concentra el 54% de la facturació, el 51% dels treballadors i el 31% dels estudis de desenvolupament del país. És una indústria que continua creixent i que té en el talent local i en la formació alguns dels seus principals motors. A Catalunya hi ha més de 20 centres universitaris que ofereixen formació especialitzada en videojocs. El sector també compta amb la presència de grans companyies internacionals. I d'això, d'aquest sector i de com influeix en la societat, et parlarem a la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Temps ja pels esports i encara cueix el cas Julián Álvarez. Albert Díez, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. El tancament del mercat de fitxatges no evita que el cas Julián Álvarez i el frustrat fitxatge pel Futbol Club Barcelona continuï en boca de tothom. Dani Olmo és jugador del conjunt blaugrana.
5: Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y personalmente nos espera un año muy bueno, seguro, con mucha competencia, porque también nosotros clubes han reforzado muy bien.
4: A segona, el Girona ha traspassat el migcampista marroquí Unagi al Panathinaikos a canvi de 15 milions d'euros fixos, més variables i un tant per cent d'una futura venda. I en bàsquet, el Barça ja és a Andorra on fa fins al diumenge una concentració de pretemporada.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
9: Problemes con tu cerradura? Necessites abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad, porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
10: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas,

0: d'un debat que cíclicament, de tant en tant, va apareixent. Un debat d'aquells que tenim un què. Que tenim un què. M'estic referint a la violència en els menors. En els menors. Que provoquen els menors. No cap als menors, sinó que ells mateixos... que ells provoquen, no? Estic fent referència a dos dels casos que han cridat l'atenció aquests passats dies, el de Manresa i el de Balaguer, amb la, dos menors barallant-se a Manresa, en plena festes de Manresa, un home ballar intenta separar-los, un habitual dels correfocs, i acaba amb una ganivetada al pit, amb resultat de mort. A Balaguer, doncs, es deté un menor en relació a la mort violenta d'un home que es va trobar dins d'un accident de cotxe, que semblava que era un accident, però després es van fixar i no, hi havia ganivetades i el menor estava relacionat. Clar, quan passen aquestes coses, és normal, eh? És normal i entrem al trapo. Entrem al trapo de reflexionar sobre la llei del menor. Fins a quin punt, on està el límit, o si s'hauria de reflexionar davant d'aquest tipus de situacions conforme a les penes aplicades als menors en casos tan greus com aquest. Això ho hem d'agafar amb pinces, perquè són temes molt delicats. Molt delicats dins de moltes circumstàncies. Si bé és cert, i us ho dic aquí ara com a opinió més enllà que no pas informació, que hi ha una mena de falta de coherència, també, conforme al que pot fer i no pot fer un menor en funció de què. Per exemple, tots recordem la gran polèmica de les noies que poden anar a avortar sense avisar els seus pares. És una qüestió d'aquelles que dius, ¿cómo? ¿Cómo? Hi ha certes coses que no entren dins la coherència del que pot fer o no pot fer. No vull entrar a divagar ni ficar-me al bassal perquè parlem d'unes qüestions, sobretot d'aquestes morts, molt delicades. És una qüestió molt delicada. En parlem d'això. Per això, amb una persona que ja porta molt de temps, que és tot un veterà, que d'això en sap un munt, és el doctor Bernat Tifón. El doctor Bernat Tifón, que hem tingut aquest programa unes quantes vegades, és psicòleg forense i, a més, és professor de criminologia de la Universitat Abat Oliba Ceu. Bernat, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Bé, ostres, jo estava parlant de la llei del menor i del replantejament, Bernat. És que és un d'aquests temes molt delicats. Tu com ho veus, això?
1: Sí, a veure, quan es tracta d'aquest tipus de temes, quan surt aquest tipus de notícies als mitjans de comunicació, sempre és un debat llarg i continu. Aleshores, a veure, replantejar-nos, com sempre, a partir d'una casuística o diverses casuístiques concretes, doncs fer una remodelació de la llei penal, en aquest cas del menor, sempre és un debat continu. Sempre estem parlant, tal com molt bé i molt acertadament has nombrat i citat, que és un tema molt sensible. Per què? Perquè es tracta de menors. I dit d'una altra manera més planera, d'on està la fina línia tènue, sí, entre el que és la responsabilitat del menor i el que és, no és responsable, degut justament a la seva edat, no? Clar, a veure, la llei penal del menor és a partir dels 14 anys i s'aplica com a tal fins als 21, aproximadament, més o menys. Aleshores, es trataria de poder aplicar un tipus de penologia o d'un sistema punitiu adaptat a les circumstàncies, justament, de la seva edat. I a partir dels 21, evidentment, ja és major d'edat. A partir dels 18 ja és major d'edat, però dels 18 als 21 hi ha una franja en què hi ha una certa, diguem-ne, perseguibilitat per part de la llei per poder s'adaptar a les circumstàncies.
0: Ostres, això no ho sabia. Això de la... Jo pensava que a partir dels 18 ja fessis el que fessis, es pringava directament. Hi ha una franja en aquest cas.
1: Sí, no, a veure, evidentment per les menors que evidentment han infringit la llei abans de la minoria.
0: Ah, d'acord.
1: En aquest sentit, saps? Perquè hi hagi una certa, diguem-ne, adaptació.
0: D'acord.
1: Aleshores, jo, per exemple, a la meva circumstància com a professional de la psicologia forense, vaig intervenir fa molts anys en un cas d'un menor de 14 anys que va matar un altre menor de 14 anys, doncs, i se li va aplicar justament la llei penal del menor i se li va aplicar la totalitat, perquè es tracta d'un delicte molt greu delicte de sang, que va matar justament a una víctima, una nena de 14 anys. I li va aplicar 5 anys d'internament més 3 anys de llibertat vigilada. En aquest sentit, que és la màxima que es pot aplicar.
0: És curiós, sí. Digues, digues.
1: Aleshores, en aquest cas, d'aquests de la Baralla, de Balaguer i de Manresa, no? De dir, doncs, bueno, superen, per tant, la minoria d'edat, en el sentit de que vull dir que s'aplicaria la llei penal del menor, perquè ja superen els 14 anys, i a partir d'aquí ja els operadors jurídics doncs, ja determinaran quin serà el tipus de penologia.
0: Bé, en aquest cas, aquests dos menors han estat internats en règim tancat a un reformatori. No sé si se li diu informatori, se li diu internat, no?
1: Centre de menors. Centre de menors.
0: No. Sí. A la meva època era reformatori. Mira, m'ha vingut aquesta... Ja. Centre de menors.
1: Som de l'antiga usanza, nosaltres.
0: Som de l'antiga usanza, Bernat. Jo demano disculpes, no vull ofendre ningú, però la terminologia correcta és centre de menors. En la nostra època era el reformatori. Bé, escolta, no sé si és una percepció, Bernat, però dona la sensació, igual és que estem més sensibles per aquests dos casos recents, tant de Balaguer com de Manresa i d'altres, però sembla que està augmentant la violència en menors, no? O sigui, dona aquesta sensació.
1: Dona aquesta sensació, segurament, o possiblement, evidentment sempre són hipòtesis de treball, doncs que tenim un canvi generacional brutal. Brutal, per més que bé, perquè tal com molt bé has dit, i recuperant la terminologia, que som de l'antiga usanza, nosaltres som d'una antiga època, d'una antiga època, que no teníem internet, no teníem tants canals de televisió, tantes sèries, tant com de dibuixos animats com de sèries, diguem-ne, amb contingut de certa hostilitat i d'agressivitat, i fa que d'alguna manera, possiblement, doncs hi hagi una permissivitat avui en dia que abans nosaltres no teníem, ni teníem accés a aquest canvi generacional i a més accés a les vies de les xarxes socials, d'internet i mil coses més degut a raó de les noves tecnologies d'avui en dia que no teníem nosaltres en el nostre moment. Això possiblement, i a més amb l'ingredient doncs de la intervenció educacional per part de les famílies, no? Del control que pugui existir. Anem a veure, i torno a dir que són hipòtesis de treball. Estem en una època avui en dia d'una certa permissivitat molt més laxa, molt més permissiva, valgui la redundància, que de l'època que nosaltres vam viure. Possiblement, sempre estem pensant que sempre volem el millor pels menors, però és que a vegades possiblement aquesta premissa no és vàlida en segons quins tipus de circumstàncies i s'hauria d'aplicar un control informal des del punt de vista de la família, sí. i formal des del punt de vista doncs, ja més educatiu de l'escola i de les entitats doncs, i dels operadors socials que intervinguin. No?
0: Mare meva. Sigui com sigui, possiblement això, com molt bé estaves explicant, hem de mirar cap a l'arrel de tot el tema, és aquesta permissivitat, aquesta baixa tolerància, la frustració, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, possiblement correcte. Seria un... que no és l'únic, que segurament és una qüestió bastant multifactorial.
1: Sí.
0: Doncs, doctor Bernat Tifón, psicòleg forense i professor de criminologia de la Universitat Abat Olivaceu, com sempre ha estat un plaer tornar a parlar amb tu.
1: Igualment amb vosaltres. Moltes gràcies.
0: Una abraçada forta. Cuida, Bernat.
1: Una abraçada. Gràcies, igualment.
0: Igualment, una abraçada. Cuida't. Bé, és un tema superdelicat, però sí que inevitablement has de reflexionar sobre tot això. I no sé si ho compartiré amb mi, però el fet de reflexionar sobre tot això respon a una cosa molt senzilla, que clar, una cosa és que ho vegi senzill i altra cosa és aplicar-ho, no? I és que la societat canvia. La manera canvia. Ho ha explicat molt bé el Bernat. Clar, una cosa, els que passem del mig segle teníem una joventut i una infància molt diferent a la que hi ha ara, perquè tot evoluciona amb una rapidesa al·lucinant. I llavors les maneres, l'educació, la manera, la forma, mireu, fins i tot el llenguatge aquest suau, de reformatorio i centre de menors, com canvien les coses fins i tot en el llenguatge, no? Que jo aquí m'he metido en el charco, però así, sin ningún tipo de problema. I clar, si canvia la societat, possiblement tot això caldria també afinar una mica. Continuarem amb el tema, o temes semblants, perquè de seguida parlarem de l'actualitat policial i segurament tota aquesta percepció la xerrarem de seguida amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Samme de Mossos d'Esquadra, i en parlarem amb ella aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: Estás escuchando Herrera en COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
4: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
5: Pues ya se acaba el verano.
6: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
5: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
6: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
5: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Herrera a COPE.
9: COPE, Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
0: Per cert, si teniu ganes d'una bona carnaca, si teniu ganes d'una carn espectacular a Barcelona, doncs heu de conèixer la Cabrera. Si us agrada la carn, heu de conèixer la Cabrera a Barcelona. És una autèntica graella argentina amb aquells talls increïbles. És que... No sé si el colesterol ho arreglarà això, però és fantàstic, val la pena. I un ambient, sobretot l'ambient. L'ambient és perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que un cop proves és que vols tornar sempre. I on estan? A Barcelona, al carrer Diputació 239. Carrer Diputació 239. Per reservar i per més informació, la web està allà. La Cabrera, Barcelona. Va, a la que portaré un dia a la Cabrera per gaudir d'una bona carn, perquè em costa que li agrada una bona teca, és a l'Imma Viudes, porteu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. Amb ella comentarem tota l'actualitat policial. Imma, benvinguda.
10: Benvinguda, gràcies, quina rebuda.
0: Sé que moltes vegades...
10: Es menja bé allà, he anat a dinar allà algun cop.
0: Ah, sí? Vale, doncs mira, sí. Sé que alguna vegada...
10: Ja t'hauré de portar jo tu.
0: No, és que moltes vegades t'ho he dit, crec recordar que alguna vegada li he dit, et portarem a...
10: Sí.
0: Bé, pues, ja saps com passa la vida. Bé, escolta'm, primer m'agradaria fer una analítica dels fets que han passat tant a Manresa amb els joves com a Balaguer. No, no sé si cada cop els Mossos d'Esquadra, no sé, t'ho pregunto per si ho saps, reben o es troben més en situacions de menors violents. Passa més sovint això, Imma?
10: No tenim dades ara mateix sobre la taula que acreditin el que passa. El que sí que sabem és que han canviat certes dinàmiques, i ho sabem perquè el propi Departament d'Interior no ho ha dit públicament, no? Per exemple, aquesta famosa, si em permets l'expressió, no? Robant-li al regidor Ballà, aquella cultura de la navalla, no?
0: Sí.
10: Per exemple. I sí que és cert que, en general, després del Covid, es va notar una incidència elevada, no? Amb aquesta major percepció no percepció, perquè no és així, no? De violència, sinó nosaltres ens trobem al carrer, per exemple, no? Que les situacions... són molt més conflictives, no? I pugen molt més ràpid. Per tant, necessitaríem les dades sobre la taula, però sí que és cert,
0: sí.
10: Ho sabem, que els menors d'edat, doncs molts d'ells, malauradament, doncs han normalitzat, no? El portar, per exemple, una arma blanca, i això, evidentment, ens ha de posar en alerta. I sí que és cert que hi ha situacions que ens fan pensar que pot haver un canvi de dinàmiques, i això, evidentment,
0: clar,
10: amb això caldrà posar fil a l'agulla, però hauríem de veure les dades objectives, que jo ara mateix jo no les tinc i desconec si s'han publicat, però en qualsevol cas tot indica que hi ha canvis.
0: Clar, no sé, i ja per acabar amb el tema, si encara continua aquesta operació per intentar descobrir... incautar,
10: sí,
0: armes blanques.
10: Sí,
0: encara continua amb això? Sí,
10: sí, continua. No paren d'incautar-se.
0: D'acord.
10: Sí. Hi ha dispositius dispositius que es tenim inserits, no? De manera que no es poden convertir en una situació temporal, sinó que s'han de perllongar al llarg del temps, perquè el que volem precisament és canviar les dinàmiques, no? I això només es fa amb un dispositiu de llarga durada.
0: Bé, canviant el tema, parlant ara des del punt de vista sindicalista, en aquest cas, no? Perquè el conveni, o almenys el nou conveni de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana encara no s'ha signat. Això què implica, Imma?
10: Clar, més que parlar de la part sindical, parlem d'en què pot afectar la ciutadania, no?
0: Vale, d'acord.
10: Aquest conveni, veritat, és un conveni que ja existeix, però que està desactualitzat. És un conveni que es remunta a l'any 2005 per treballar de manera més coordinada amb la Guàrdia Urbana de Barcelona. En què li pot afectar a un ciutadà o ciutadana? Doncs li pot afectar en el sentit que tingui més facilitats per posar una denúncia. Al final, quan una persona acaba de patir un fet delictiu, el que vol és que es tingui facilitat, no?, per poder posar una denúncia, que no s'hagi de desplaçar molt. També, i això encara s'ha d'acabar de definir, perquè sí que està signat aquest acord actualitzat, està signat des del mes de maig, però encara no s'ha executat, no? I caldria veure exactament quines funcions haurà d'assumir cadascun. El que es farà és treballar més coordinadament.
0: D'acord.
10: És a dir, si Guàrdia Urbana pot assumir, per exemple, investigacions bàsiques, no? Per exemple, el que afecti a multireincidents, bueno, qualsevol situació que pugui millorar, que pugui descongestionar, no?, segons quins fets delictius, que ens permeti treballar coordinadament, al final qui sortirà guanyant és el ciutadà o ciutadana. I és això el que es pretén, que hi hagi un millor aprofitament de recursos, que hi hagi una resposta més ràpida, no?, sobretot davant d'episodis greus de violència, d'inseguretat, o més coordinació entre nosaltres, no? Mm-hmm. I això, evidentment, al final qui surt reforçat és el sistema de seguretat pública i, per tant, els ciutadans i ciutadanes que tinguin algun problema en algun moment, no? O sigui, no es tracta de quin cos fa més o quin assumeix més competències, sinó sí, que el ciutadà rebi el millor servei de seguretat possible. Per tant, és una mesura que cal executar i que cal defensar. Mm.
0: Això conforma el tema de coordinació i demés, i després ja parlem d'operacions del cos de Mossos, sobretot l'AP-7. L'AP-7 és la carretera que moltes vegades, perdonareu, la carretera de l'infern, perquè a vegades és increïble, no? Mai saps el que et trobaràs. De fet, el cos de Mossos van enxampar 24 camions que desafiaven certes restriccions de l'AP-7 al tram de Calafat i l'Ampolla. Quan parlem d'això estem parlant de, a part dels camions, turisme fent maniobres temeràries pel voral, ciclistes a l'AP-7. Bé, de fet, els Mossos han interceptat en aquest cas aquests 24 camions realitzant avançaments prohibits en un únic control. Carai, Imma.
10: Amb un sol control.
0: En un sol control.
10: Que dura una estona, perquè l'entenguis, no? I la reiteració de les infraccions ja, a més, coincidia, no?, amb llocs on ja havien limitacions específiques pels vehicles pesants, pels camions, no? I els companys es van trobar amb situacions una mica surrealistes, no? Per tant, al final el que compta, no?
0: Sí.
10: El que és més important és el de sempre. Ha d'haver prevenció. A la carretera ha d'haver prevenció, i la prevenció es fa en presència policial. Perquè, malauradament, és així. Això ho hem dit ja moltes vegades en aquest programa, no? I s'han vist situacions que, a més, ara, per sort, es democratitza una mica més tot, perquè a xarxes socials es pengen, amb segons quins perfils, maniobres prohibides, que tot això ajuda, no? I veiem seqüències que posen els pèls de punta, no?, sobre avançaments per voral, de cotxes a camions a l'AP-7, això ho hem vist.
0: Sí, sí.
10: Hem vist, bueno, és que sí, et diria...
0: No, coses brutals. Hi ha coses que dius, mare meva.
10: Homes circulant, s'ha vist, i en gravacions, homes circulant per bicicleta al voral de l'AP-7. És a dir, coses que, evidentment, per això necessitem presència policial, perquè al final el que farà és donar seguretat a la resta d'usuaris de la via, no? I això, aquí és una reivindicació que és permanent, que sempre hem d'augmentar els efectius de trànsit. Ara ha hagut una convocatòria i tenim efectius, però hem de seguir treballant en aquest sentit.
0: No passa nada más porque Dios no quiere.
10: Porque
0: hi ha algunes coses que veus ja circulant que dius, mare meva. Bé, també hauríem de fer una subsecció d'aquest espai en la estafa de la setmana, la tècnica d'estafa de la setmana. Us explico el perquè. Perquè es podia fer així tot una cola de cromos, eh? S'ha detingut un home per 8 estafes a l'Eixample i a l'estació de Sants amb un perjudici de 13.000 euros. Què feia aquest home, Imma?
10: 8 conegudes.
0: 8 conegudes.
10: Que encara en poden ser, no? Perquè la investigació està oberta i, evidentment, encara poden aparèixer més. Des d'aquí hem de felicitar els companys de la Unitat d'Investigació d'Eixample i de l'Àrea Regional d'Arto, de Transports, que són els companys que investiguen els fets addictius passats a zones de transport públic. I en aquest cas vam detectar un tipus d'estafa en què el senyor s'apropava a les víctimes, no, al carrer, no, a l'estació de Sants, en aquest cas, i els explicava una història d'una manera bastant creïble, no, sobre una situació d'emergència personal, que això més d'un cop, qui més qui menys, s'ho ha trobat al carrer, no? Una persona li diu, perdona, que en aquest cas era un senyor que manifestava haver patit un robatori, que havia perdut la documentació. Estem parlant d'un home de 20 anys, eh?
0: Sí, sí.
10: I la necessitat urgentíssima de desplaçar-se al seu país d'origen, no? Llavors aquest senyor deia, no disposo d'efectiu, si us plau, faci'm una transferència bancària immediata, i els ensenyava dades com a garantia de retorn dels diners, no? Ensenyava un suposat comprovant de pagament, com dient, ja us he fet la transferència, vale? Però era un document fals, no? I a través del telèfon mòbil, que semblava acreditar l'operació, però no, en realitat era fals.
0: Era
10: i bueno, doncs, convençudes les persones amb un acte de bona fe, doncs el de sempre, no? Utilitzant la pressió del moment, la urgència, no? I la voluntat de voler ajudar aquestes persones, doncs,
0: clar,
10: al final, doncs, es va fer com dius, presumptament amb 13.000 euros, no, per part d'aquestes persones.
0: Però tu imagina't, perquè en el fons, el modus o al final del que hem de sospitar és més o menys sempre el mateix. La urgència, la necessitat, sí, sí, ràpid, fes-ho ara. Vull dir, això és el que ens hauria de fer sospitar en totes aquest tipus d'estafes.
10: Sí, sí, sempre ho diem. Comptem fins a 10, analitzem la situació, ens agafa en calent, ens agafa despistats.
0: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Samme, gràcies per estar una temporada més amb nosaltres, encantat de xerrar amb tu i molt amable, gràcies per atendre'ns.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs estem a punt d'arribar a la una. Tancarem darrere Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant amb la consellera d'Igualtat i Feminisme, la senyora Eva Menor, i parlarem amb ella d'un nou programa, Més Dones, Més Futur. En parlarem amb ella d'aquest tema. Doncs arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem, tornem de seguida.
11: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
12: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
13: Estar informado.
11: Tal, muy buenas tardes. Efectivamente, estás en Mediodía Cope y gracias por estar aquí este jueves 3 de septiembre. Mira, hoy no es un jueves cualquiera. Hoy es el día en el que prácticamente obligado y arrastras el presidente del gobierno se ha presentado aquí, desde donde estamos emitiendo Mediodía Cope, en el Congreso de los Diputados, para explicar su enésima versión de la invasión de más de 80.000 personas de Ceuta hace 35 días. Y claro, esta mañana hablando en la redacción, pensando, dice que defiende, que no defiende, nos hemos acordado de enero de este año. En enero de este año, el presidente del gobierno decía esto.
14: Finlandia no es un capricho inmobiliario, es un territorio que tiene su soberanía. Que el mundo no se convierta en la ley de la

0: ja que parlem d'aquesta crònica laboral, atenció a la notícia d'aquest matí. Volkswagen planteja eliminar la marca Seat com a molt tard el 2029. Segons un document intern al qual ha accedit un mitjà alemany especialitzat en economia i negocis, Yolanda Canales.
1: La informació publicada pel Wirtschaftswoche apunta que Volkswagen vol retirar progressivament la marca Seat i fer-ho com a molt tard a finals del 2029. L'objectiu seria reduir costos i concentrar l'estratègia en Cupra, que va convertir-se en una marca independent l'any 2018. Segons aquest document intern, els models, les estructures comercials i la producció de Seat es traspassarien a Cupra amb una previsió d'entre 500.000 i 600.000 vehicles anuals. Ara bé, Seat nega que hi hagi cap decisió presa i recorda que aquest divendres el Consell de Supervisió de Volkswagen ha de debatre el pla de transformació del grup. També els sindicats parlen de filtració. Comissions Obreres assegura que la direcció els ha comunicat fins ara que la voluntat de prioritzar Cupra, però mantenir Seat i abordar més endavant la seva electrificació. El sindicat avisa que si finalment es decidís eliminar la marca, els treballadors s'hi oposarien. Seat, recordem, té 76 anys d'història i la seva activitat està estretament vinculada a la planta de Martorell i a la indústria de l'automoció catalana. El futur de la marca, però, queda ara pendent del que decideixi Volkswagen, que tampoc passa pel seu millor moment.
0: Gràcies, Yolanda. Continua amb nosaltres, amb altres actualitats, però ara anem cap a serveis i cap al temps. Sol avui a tota Catalunya, petits núvols a la zona del Pirineu, però la resta, bon temps abans d'una gran pujada de les temperatures a partir de demà. I això que avui ja són altes, eh? Rècord de setembre. A Barcelona s'han arribat als 33 graus i aquest cap de setmana a Lleida es tornarà a fregar els 40. És a dir, calor intensa o molt intensa. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona 29 graus, Tarragona 30, Girona 33, Lleida 33. Per la seva part, el Principat d'Andorra també en sol, hores d'ara 26 graus. En quant al trànsit, ha estat un matí horrible. Un ciclista de 68 anys i veí de Cornellà del Terri ha mort a Cabanelles, Alt Empordà, quan una furgoneta a primera hora d'aquest matí ha investit a dos ciclistes, un d'ells ha mort a causa de l'impacte i posterior caiguda. D'altra banda, hi ha hagut diversos accidents de camió que han provocat importants retencions. La ronda litoral per un accident de camió i també a l'AP7 a Cerdanyola, sentit sud, l'incendi d'un camió de congelats ha provocat a cues de més de 10 quilòmetres. Coneguem quina és la situació actual del trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Parlem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit i no tenim constància de grans incidències que ens compliquin aquesta circulació. Per exemple, ja tenim oberta la ronda litoral de Barcelona. El tram del Morrot, en sentit de Llobregat, ha estat algunes hores tallat, però ara, com dèiem, aquesta zona de la ronda litoral l'hauríem de tenir normalitzada. També tenim normalitzada l'autopista AP7 a la zona de Cerdanyola en direcció sud. Queden aturades puntuals a l'extrem nord de Barcelona, a la pota nord de Vint, poca cosa. Aquí encara aturades, un parell de quilòmetres entre el túnel de Santa Coloma i l'enllaç amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: Crònica de tribunals. El jutge de menors ha ordenat l'ingrés en règim tancat als dos joves de 15 i 16 anys implicats en la mort de Carles Vilajosana, de 45 anys. Els dos menors han ingressat en règim tancat a Can el Llupià de Barcelona. La víctima va rebre una ganivetada al cor, directa, mortal, fulminant, una ganiveta clavat al pit. Els Mossos consideren que la ganivetada va ser intencionada amb la voluntat de matar. La pregunta és: com joves de 15-16 anys en una matinada de la festa major de la seva ciutat surten de casa fins i tot armats amb navalles? Yolanda Canales ha parlat amb el Bernat Tifona, psicòleg forense i professor de criminologia de la Universitat Abat Oliva CEU. Quina és la seva resposta a aquesta pregunta, Yolanda?
1: És una pregunta difícil de respondre i, sobretot, no té una única explicació. Per això hem volgut saber què hi ha o què hi pot haver darrere d'aquest tipus de comportaments i si realment estem davant d'un augment de la violència entre els menors. El psicòleg forense Bernat Tifon parla d'un possible canvi generacional i apunta diversos factors que poden estar influint en la conducta dels adolescents. Això sí, deixa clar que són hipòtesis que cal estudiar i aprofundir.
4: Doncs que tenim un canvi generacional brutal. Brutal per més que bé, perquè tal com molt bé has dit, i recuperant la terminologia, que som de l'antiga usança, nosaltres som d'una antiga època, que no teníem internet, no teníem tants canals de televisió, amb tantes sèries, tant com de dibuixos animats com de sèries, diguem-ne, amb contingut de certa austeritat i d'agressivitat, i fa que d'alguna manera, possiblement, doncs hi hagi una permissivitat avui en dia que abans nosaltres no teníem, ni teníem accés.
1: Més enllà d'aquests factors, el psicòleg insisteix en que cal treballar també els límits i l'educació dels menors, tant des de les famílies com des de l'escola i altres àmbits socials. I tot això mentre es manté obert el debat sobre la resposta que ha de donar la justícia quan qui comet un delicte especialment greu és menor d'edat. La llei penal del menor s'aplica a partir dels 14 anys i estableix un sistema específic, diferent del dels adults. En aquests casos, serà la justícia juvenil qui haurà de determinar les mesures corresponents en funció de la gravetat dels fets i de l'edat dels acusats.
0: D'altra banda, Yolanda, canviant de tema, però també causa una commoció social el cas de Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià. Un nadó desaparegut, uns pares detinguts a València i una casa amb 28 gossos. Quines són les claus d'aquest cas, Yolanda?
1: El cas continua sota secret d'actuacions i de moment els Mossos no han localitzat cap resta humana a l'habitatge que estan escorcollant des del cap de setmana. El que s'hi han confirmat és que els pares del nadó han estat detinguts a València. La investigació havia començat després que l'avi del nen denunciés la de seva desaparició. El menor tindria aproximadament un any i mig i formava part d'una família amb 6 fills. Dos dels germans estarien tutelats per la Generalitat Valenciana. Els Mossos fa dies, com dèiem, que inspeccionen l'habitatge de Santa Bàrbara on vivia la família. L'immoble va quedar precintat després de trobar-hi una trentena de gossos. Alguns eren morts i els altres estaven en molt males condicions. Hi ha un altre element que també pren especial rellevància. La família ja era coneguda pels serveis socials del Consell Comarcal del Montsià, que hi tenia expedients oberts. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explica, però, que la família estava integrada al municipi i que els pares, sobretot la mare més que el pare, feia vida aparentment normal.
5: Tenien aquí quatre fills. De fet, era una família en la qual l'home difícilment interactuava amb la gent, no solament de parlar, sinó difícilment se'l veia pel carrer, però la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper i, bueno, de fet, també portava a les xiquetes a festes de compleanys.
1: Ara la investigació se centra a aclarir què va passar amb el nadó i quina relació poden tenir els pares amb la seva desaparició. La causa està en mans del jutjat d'instrucció d'Amposta i, com dèiem, s'ha declarat secreta.
0: Gràcies, Yolanda. Canviant d'arguments informatius, en recuperem ara el que seria una mica la crònica laboral, però amb un sector important, com són els autònoms. A falta de 4 mesos per acabar aquest any, més de 600.000 autònoms de Catalunya estan pendents de conèixer com quedaran les cotitzacions per l'any 2027, és a dir, l'any que ve. Això els impedeix planificar amb a temps, en Marc Monclús.
6: Els autònoms demanen posar fi a una situació que fa més de 4 anys que dura. Daniel García, president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, feia la següent petició al govern de l'Estat.
7: Demanem al govern, en aquest cas al govern estatal, doncs que doni això una mica de llum a la foscor i que d'alguna manera aquest problema que tenim des de fa anys, que des de l'any 2022 que es va implementar el nou sistema de trams de cotització, així que és veritat que els 3 primers anys estava clar, però a partir de l'any passat s'havien de pujar els trams i finalment es van congelar. I això el que comporta és que les prestacions també es congelen.
6: Aquesta cotització és clau perquè serveix als autònoms per poder cobrir accidents laborals i sobretot la jubilació, que en molts casos arriba tard però acaba arribant. El mateix Daniel García demanava ajustar les cotitzacions a l'IPC, ja que assegurava que un treballador autònom cobra, una vegada jubilat, 700 euros menys de mitjana que un treballador assalariat.
7: Un treballador autònom que es jubila avui, de mitjana, cobra gairebé 700 euros menys que un treballador assalariat. I per això demanem aquest augment de quotes o aquest equilibri de quotes per fer un sistema més just, solidari, sobretot que quan l'autònom es jubila pugui viure dignament de la seva pensió.
6: Els autònoms demanen que l'Estat acordi una quota justa l'abans possible que garanteixi un suport d'una vegada un treballador jubili o pateixi un accident laboral.
0: I de la problemàtica dels autònoms anem a la dificultat que té el sector femení per accedir a algunes de les professions que hi ha al mercat marcadament masculinitzades. El govern de la Generalitat vol combatre els estereotips de gènere des de les aules i apropar les noies a professions que tradicionalment han estat ocupades sobretot per homes. El programa Més Dones, Més Futur ja arriba aquest curs a 76 centres educatius i 43 empreses de sectors com la tecnologia, l'automoció, l'aeronàutica o els videojocs, Yolanda Canales.
1: La idea és senzilla, que les nenes i les joves puguin veure que també poden treballar en àmbits que encara avui continuen molt masculinitzats. El programa posa en contacte els alumnes amb dones que ja treballen en aquestes professions. Fan visites a les empreses, però no es tracta només d'anar-hi i veure com treballen. Abans preparen la visita a classe i després en fan una reflexió. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, defensa que tenir aquests referents propers pot ajudar a canviar la manera com les noies imaginen el seu futur.
8: Jo crec que la fortalesa d'aquest programa és que quan una nena o un adolescent fa aquestes visites guiades i coneix una enginyera o coneix una científica o una programadora o un especialista en robòtica, descobreix molt més que una professió. El que està descobrint és que aquell futur també pot ser el seu.
1: El projecte va començar el curs 2023-2024 amb 4 empreses i uns 300 alumnes. Ara ja compta amb 43 empreses i 76 centres educatius. L'objectiu és continuar ampliant-lo, arribar a més sectors i a més punts al territori.
0: Gràcies, Yolanda. Anem ja tot seguit a la publicitat aquí a migdia de COPE Catalunya amb aquest dijous i després parlarem que més de la meitat dels adults tenim aterosclerosi i no ho sabem. 16.000 persones sense malaltia cardiovascular reconeguda s'ha descobert amb un macroestudi internacional. I després anirem cap als videojocs, un sector que mou milions i milions d'euros a Espanya i que té a Catalunya al capdavant del sector, i un joc que arriba al novembre que ha provocat una autèntica febre. Ara en parlem, després de la publicitat.
3: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
3: La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
10: ¡Qué espectáculo tan
3: con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau!
10: A la parte debajo del manillar.
3: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
10: ¡Qué corredorazo le hemos
3: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
10: ¿Qué pasa en la vuelta?
3: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
11: Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
12: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
13: ¿Qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años?
14: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: ¿Qué? Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es.
16: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
17: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
18: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
3: COPE Catalunya y Andorra.
9: Estàs informat.
0: Entrem a la crònica sanitària. Atenció amb aquesta notícia que és important, sobretot per la prevenció cardiovascular. Més de la meitat dels adults tenim aterosclerosi sense saber-ho. ho ha descobert un macroestudi internacional amb més de 16.000 persones sense malaltia cardiovascular coneguda. La investigació demostra que l'acumulació de greix a les artèries comença molt abans del que es pensava i obre la porta a avançar la detecció d'aquest problema, Yolanda Canales.
1: És una de les principals conclusions d'un macroestudi que ha analitzat prop de 17.000 persones sense malaltia cardiovascular. La investigació ha permès fer una mena de mapa de com i quan comença a acumular-se greix a les artèries. I la sorpresa és que aquest procés pot començar molt abans del que podríem pensar, com explica el doctor Ignacio Ferreira, que és cap de cardiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
19: Això passa amb al voltant del 8-10% de la població, que en té als 20 anys algun territori arterial amb acúmul de greix. Per què passa només en aquesta gent? Doncs bueno, això és el que s'ha d'estudiar. Probablement entre factors ambientals de dieta i factors genètics, com passa sempre en medicina, tot plegat pot explicar aquesta precocitat.
1: Això no vol dir que aquestes persones estiguin malaltes ni que necessitin tractament. De fet, el doctor Ferreira insisteix que l'estudi serveix sobretot per entendre com evoluciona aquest procés. I aquí també està una de les claus de l'estudi, poder detectar les alteracions que provoca l'ateroesclerosi abans fins i tot que apareguin els problemes. Ferreira explica que de moment la investigació no implica canviar la pràctica mèdica ni començar a medicar persones sanes.
19: A partir d'aquest estudi, no significa, no vol dir que tothom s'ha de tractar i que s'ha de prendre més medicació per això. No. De moment no cal, no canvia en cap indicació de les guies de pràctica clínica. Ara bé, a partir d'aquí sí que vindran estudis de, oye, intervencions precoces, una intervenció precoç als 20-30 anys, pot ser que pugui endarrerir tot això?
1: El que sí que sabem és que hi ha factors sobre els quals podem actuar. L'edat és el principal factor de risc i aquest no el podem evitar, evidentment. Però sí que podem modificar els hàbits, com explica el doctor Ferreira.
19: L'única cosa que pot fer a l'edat no es pot, és un factor de risc que no es pot alterar. L'única cosa que podem fer és actuar amb la dieta i amb els hàbits, evitar fumar, fer esport, el que tothom ja conec.
1: L'estudi obre ara una nova via d'investigació, saber si detectar l'ateroesclerosi abans que provoqui símptomes i actuar de manera precoç pot reduir en el futur el risc d'infarts o d'ictus.
0: I ja que parlem de la crònica sanitària, parlem de la normativa europea dels envasos de plàstics monodosi. Però com afecta aquesta nova normativa als al·lèrgics i sobretot també a les persones celiàtiques, en Marc Monclús?
6: El que pot passar, sobretot, és que sense voler algú pugui contaminar els dispensadors compartits de salses i condiments. El que exigeix la Unió Europea és la seguretat dels clients, però és responsabilitat dels restaurants evitar contaminacions creuades. Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, proposava dues solucions per evitar accidents.
20: Una solució podria ser que les persones amb celiaquia tinguin el seu propi dispensador, no? Que això és una cosa que ja s'està fent en alguns establiments a dia d'avui, que tenen el seu propi dispensador doncs, de la seva salsa sense gluten i llavors els hi porta el cambrer especialment per ells, l'utilitzen i es retorna. No? Mm-hmm. I han d'haver aquests protocols. I una altra seria que no siguin els clients els que utilitzen els dispensadors, sinó que sigui el personal de cuina i els cambrers els que els manipulin i que llavors garanteixin que no hi hagi contaminació encreuada.
6: A més de vigilar amb els dispensadors de condiments i salses, els celíacs han de vigilar també amb els utensilis d'un sol ús. Abans d'aquesta normativa europea podien ser de plàstic. Ara, però, són de materials biodegradables, uns materials que poden contenir traces de gluten. Tot i això, la mateixa Irene Puig afirmava que la majoria no en contenen, segons estudis fets per la pròpia Unió Europea.
20: S'han fet estudis preliminars a Europa que sí que han confirmat que això, si aquest, pues aquest utensili amb aquest conté gluten entra en contacte amb el menjar, sí que hi ha transferència, no? Però que la majoria a dia d'avui no en contenen i és molt puntual quan ens trobem en aquests casos. Però sí que és una cosa que hem de començar a estar alerta perquè de vegades ens podem trobar pues, palletes que poden ser de pasta o, bueno, o altres.
6: Els celíacs fa anys que demanen formacions especialitzades pel sector de l'hostaleria proporcionades per l'administració sobre com cuinar per persones amb celiaquia. L'associació assegura que encara queda molta feina per fer per garantir que un celíac pugui anar a un restaurant amb tranquil·litat.
3: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
0: És possible que les paraules que ara vaig a dir als oients de migdia COPE els pugui sonar a xinès, no en tinguin ni idea. Altres ho hagin escoltat en deu oïdes aquest estiu i altres estiguin ja tenint un compte enrere respecte al dia 19 de novembre. Les paraules són GTA 6 i és el nou videojoc que aixeca multituds a tot el món. A Espanya costa 80 euros. Es podrà començar a jugar amb ell el pròxim 19 de novembre. I atenció, quan el vas a comprar, no compraràs un videojoc físic, sinó que compraràs un codi d'accés. Mourà milions i milions i milions de dòlars o d'euros. Per analitzar el fenomen del videojoc, saludem al professor de macro i microeconomia de la Universitat Abat Oliva CEU, Edgar Noia. Professor, benvingut i bon migdia.
2: Molt bon dia, Sergi.
0: Mourà tants mils i mils de milions d'euros com s'està dient aquest joc?
2: Sí, o sigui, és un joc que ha estat desenvolupant-se els últims 6 anys i és un joc que en Estats Units, perquè tinguis la magnitud, es preveu i s'ha calculat les empreses que el dia de sortida del joc al mercat han fet unes reserves econòmiques, les empreses, de mil milions, en concepte de l'absentisme laboral que preveuen que hi haurà perquè la gent no anirà a treballar per jugar a aquest joc.
0: Vaja, és a dir, hi ha gent que el 19 de novembre no anirà a treballar per jugar.
2: Hi ha una estimació que el 19 de novembre la gent no anirà a treballar per anar a disfrutar de l'experiència del GT6.
0: Bueno, el que passa als Estats Units es pot extrapolar a Catalunya i a Espanya. Ah, els comportaments clar, humans...
2: A Europa, a Espanya sí, sí. I a tot el món.
0: A tot el món.
2: I no només treballadors, sinó també alumnes... Una autèntica borrada. També és veritat que l'aplicació, el desenvolupament del joc, per lo que he pogut veure jo, és espectacular.
0: Porten 6 anys planificant-lo, estudiant-lo, programant-lo i ara llançant-lo ja al mercat. 6 anys de treball.
2: 6 anys fent el guió, 6 anys fent el desenvolupament, aplicant les noves tecnologies d'imatge... O sigui, clar, un joc no és només... escolta, vaig allà, disparo i me n'oblido. Ja darrere de tot això hi ha un guió... Hi ha una producció, hi ha els actors, hi ha la caracterització, hi ha tot un munt de factors per treure a mercat el joc. Un joc de mitja tarda 2 anys.
0: Però el que és aquesta indústria de l'entreteniment, aquesta indústria, per exemple, d'aquest videojoc, és hores d'ara un dels sectors productius amb més rendibilitat, Edgar?
2: Sí, sí, sí. Mira, el mercat, a grans números, te'ls faig. A nivell mundial, el sector del videojoc mou 180.000 milions d'euros. En Espanya estem parlant més o menys de 2.300 milions, aproximadament, de quota de mercat. D'acord? Clar, el món del videojoc ha canviat molt el concepte, no? Nosaltres, quan tenia la meva edat, era un Super Mario, era un Sonic, era un joc molt simple i, escolta, i no feies una comunitat, no? El món del videojoc és un món cultural, un món pop, un món de lo que et deia, no? De comunitat. I això és el que genera valor al joc.
0: Aquesta comunitat. A més, amb aquest nou videojoc que estarà al mercat, ja no el tindrem físic, ja no el podrem tocar, ja no el podrem fins i tot vendre de segona mà quan estiguem cansats d'aquest joc o de tercera mà, perquè el que tindrem serà un codi d'accés.
2: Correcte. Dependrem del núvol, dependrem de que la plataforma de Sony, de Microsoft, de la que sigui, funcioni i que no hi hagi cap error, també es perdrà la llibertat de tindre la part física i, sobretot, el que considerem els economistes més perillós és que t'estàs carregant un mercat. Hi ha sempre un mercat de segona mà, hi ha un mercat de rebenta d'aquest joc, hi ha un mercat de pèrdua de llibertat, de poder, amb el teu actiu, que és el teu joc, poder-lo vendre, i això comportarà dos factors. No? Primer factor, pèrdua de l'actiu, del joc, i poder vendre-ho a una botiga de segona mà o regalar-ho a algú, un amic teu, un familiar, qui sigui, o després te trobaràs amb l'altre factor de que tota aquesta gent que té jocs físics haurà fet el negoci de l'any perquè és un mercat que té data de finalització, per tant, tots aquests jocs que tens de segona mà ara mateix incrementaran el cost perquè això s'acaba. I és una llàstima perquè el mercat de segona mà mou el 38% de les ventes. Lo de més a dia d'avui és digital. O sigui, es combina entre el digital i el físic. Del 100%, el 38% és físic. I tot això s'eliminarà.
0: És el 38%, eh? És una xifra molt elevada.
2: Sí, correcte.
0: Edgar Noia, professor de micro i macroeconomia de la Universitat Abat Oliva Ceu. Continuarem parlant perquè m'ha deixat impressionat, això sí, el conjunt de les xifres que mou hores d'ara a nivell mundial els videojocs i la cultura de l'entreteniment. Professor, gràcies, bon migdia.
2: A tu, Sergi.

0: indústria, i aquesta indústria del videojoc que està generant tants milions d'euros a Espanya, té a Catalunya com la capdavantera del sector. Però com es pot crear un títol des de zero? I quines possibilitats reals té de triomfar en aquest mercat tan hiperpoblat, Ricard Álvarez?
1: Dissenyar un videojoc és un procés complex on no hi ha fórmules màgiques per a l'èxit. Cada dia es publiquen centenars de títols nous i la competència és feroge. Per a estudis independents com Devilish Games, la clau no és només buscar el gran benefici econòmic, sinó diversificar la seva activitat per mantenir la viabilitat financera i finançar els seus propis projectes. David Ferris és dissenyador de videojocs a Devilish Games.
2: Garantia d'èxito. Actualmente no hay, porque la industria, antes comentabas que sí, que mueve mucho dinero, pero también es verdad que está súper saturada. Es decir, en la última semana se están lanzando más de 100 juegos diferentes al día en Steam.
1: A més, la creació d'un projecte ambiciós requereix fons considerables i anys de desenvolupament, assumint un elevat risc econòmic en un mercat totalment imprevisible.
2: Nosotros tenemos otra línea de negocio, ¿no?, en la que hacemos videojuegos por encargo, ¿no?, videojuegos publicitarios o videojuegos educativos para empresas, y eso digamos que es un poco lo que nos da de comer, lo que nos permite pagar los sueldos todos los meses.
1: Un model de sostenibilitat que permet als estudis mantenir la creativitat sense dependre exclusivament dels supervendes.
0: I amb aquesta recta final del migdia, a Cope, volem marxar cap a Blanes, perquè després d'una dècada sense unitat canina, la policia local de Blanes ha incorporat l'any passat una gossa i des d'aleshores, gràcies a aquesta unitat, s'han aconseguit aixecar més de 370 actes i s'han detingut 6 persones, Marc Monclús.
3: La majoria d'aquestes detencions i actes s'han fet en el marc del tràfic de drogues. El mateix alcalde de la ciutat empordanesa, Jordi Hernández, destacava la feina de l'unitat canina en la reducció de drogues als carrers de Blanes.
4: Tenir les gosses, que són dos agents de policies més, ens permeten això, treure droga, que si no, o substàncies, que si no estarien al carrer. Felicitar el GUR, felicitar el Juanma, felicitar l'Eric Xalalau i per tota la tasca que estan fent. Si no m'equivoco, són 377 actes, 6 detinguts, això en un balanç d'un any crec que és molt i molt positiu per la població de Blanes.
3: Amb la feina que s'ha fet fins ara amb la unitat canina, l'Ajuntament i la policia local han decidit per apostar per la incorporació d'una gossa més. Apostar per obrir una nova unitat canina pot ser molt positiu per Blanes. Així ho explicava el cap de la policia local de la ciutat, Francisco Javier Jarillo.
5: Ara, quan arribi l'hivern, doncs adaptarem els horaris a les nostres necessitats, a altres tasques que volem fer, com intentar també controlar una miqueta l'absentisme escolar i fer alguna campanya escolar amb les gosses, per lo que diguem sempre que volem que això sigui part de la policia de proximitat i per atraure una miqueta el servei policial i fer-lo més amable i més proper a la ciutadania, és un dels punts que ja hem parlat amb els guies canins que treballarem.
3: A més de reduir el pas de la droga per la ciutat, sobretot per part de no ciutadans, la unitat canina permet que la policia local sigui molt més propera a la ciutadania.
6: COPE Catalunya i

0: Una cuestión sobre la que Alberto Núñez Feijóo ha sido muy duro con Pedro Sánchez.
1: Ha venido a decir hoy aquí que no se enteró de nada. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
0: Claro, es que aquí hay dos temas. Está la gestión o la falta de gestión, es decir, la ausencia del Estado que han vivido los ceutíes y que siguen viviendo durante más de un mes. Y luego está el no enterarse de que 80.000 tíos van a pasar una frontera. Pero más allá del choque político, hay una realidad sobre el terreno. Ceuta sigue ahogada por las consecuencias de aquella crisis. Comercios que han perdido ingresos, empresas, autónomos con un boquete descomunal en sus cuentas y una ciudad que todavía arrastra las consecuencias de aquellos días. Pedro Sánchez ha prometido que las ayudas económicas se pagarán, como muy tarde, el 6 de octubre. Pero claro, muchos ceutíes se preguntan si esto va a ser verdad. Porque después de la dana, hubo afectados que tuvieron que esperar meses y meses para cobrar las ayudas. Y en La Palma, por ejemplo, 5 años después de la erupción, aún hay vecinos que siguen viviendo en contenedores. Fíjate, quiero que escuches a Verónica Bosch, que es presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta, 8 meses después de la dana, con nuestros compañeros de COPE Valencia.
2: Que no han llegado las ayudas del consorcio. Han recibido simplemente un adelanto, a lo mejor en el mes de enero, y hasta ahora no han tenido o no hemos tenido noticias, porque yo estoy en la misma situación. Yo tampoco he recibido.
0: Hay que ver si estas ayudas se cobran y hay que ver cómo son las ayudas, porque a veces son créditos que luego toca devolver y hacen un agujero todavía más grande en los empresarios. Ese es el temor ahora en Ceuta, que las ayudas lleguen, pero que no lleguen demasiado tarde. Y con nuestros oyentes Rosa Rosados hablamos de que Italia multará a los peatones que crucen la calle mirando el móvil.
3: Sí.
0: Por eso nos preguntamos, ¿qué te ha pasado por mirar el móvil en un momento en el que no tenías que mirarlo?
3: Pues confiesa, ¿en qué líos te has metido por ir mirando el móvil? 607-150602.
4: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges, però es segueix parlant de Julián Álvarez. Olmo en va parlar ahir i a Mourinho li han preguntat aquest matí. Seguirem estant, per tant, molt pendents del jugador i de tots els moviments al seu voltant. Estarem molt pendents de com es comporta el camp, de si és capaç d'aparcar tot el que ha passat i de recuperar el seu màxim nivell, o de si se'l continua veient afectat per haver de jugar on no volia. També estarem pendents de tot el que passi al voltant del futbolista fora del camp, de si puja al despatx a renovar o de si canvia de representant, com molta gent de l'entorn matalasser li està demanant. També seguirem preguntant a Can Barça, on no es llença la tovallola. El mercat s'ha acabat, però el cas Julián en fa l'efecte que no. Estem encara a cavall entre els darrers moviments del mercat i mirant ja cap a la jornada de Lliga que arrenca demà amb un interessant Betis-Real Madrid. El Barça visita diumenge a la tarda al València. Avui primer entrenament de Gabriel Jesús amb els seus companys. Ha tornat a entrenar-se també amb el grup Gavi, recuperat del cop al genoll que va patir al camp de l'Elx. Hi havia preocupació amb Visibu, que ahir va patir un fort cop al turmell durant la disputa de la final de la Copa Catalunya amb el Barça Atlètic. Afortunadament, es tracta només d'un cop, una contusió, no hi ha, per tant, lesió greu. Escoltarem a Mourinho en la prèvia d'aquest Betis-Real Madrid de demà. Ha parlat del cas Julián, de Messi i també de Raúl Asensio, que ha afrontat el judici pel vídeo sexual que van gravar 3 excompanys a Gran Canària. Les dones afectades van retirar l'acusació després de rebre una disculpa i una indemnització, així que el futbolista del Real Madrid, d'aquesta manera, ha quedat absolt. A l'Espanyol, presentats aquest matí, Brian Zaragoza i Gorosabel. Monchi ha fet balanç del mercat, ha dit que han aconseguit cobrir els objectius i que van rebutjar l'única proposta rebuda per Roberto. A Girona, presentació de Carles Pérez i balanç del mercat de Quique Cárcel. Finalment, Unagi venut al Panathinaikos per 15 milions més variables. El Sabadell guanya la Copa Catalunya, superant el Barça Atlètic per 2-1 amb gols de Gio Aquini i Rahmani. I en futbol femení, avui arrenca l'Històrics, el municipal del Guinardó, obre en foc Terrassa, Sabadell i Sígol a partir de les 7, entrada gratuïta. A la Vuelta, atenció, que avui tenim etapa de muntanya amb final Alcalá Alto, port de primera categoria, i en tenis a l'Open USA, Paula Badosa juga ja aquesta propera matinada partit de segona ronda contra Coco Gauff, després de superar Kasatkina per 6-1 i 6-4. Alcaraz passa a segona ronda, derrotant el portuguès Jaime Faria 4-6, 6-0, 6-3.

0: 6-2 i ha caigut Rafa Hodar contra el xinès Yunkaokete Bu 6-2, 6-1 i 6-1. Derrota sorprenent, sobretot, per la contundència. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Borja Pardo i les preguntes del dia SportsCope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem què ha de fer el Barça amb Julián. Intentar-ho a l'hivern, 44%, deixar-ho estar, 56%. Bastant igualada l'enquesta. En clau espanyol, qui caurà de l'11 quan entri Brian Zaragoza? Creieu que dolen el 84%, que Calatrava el 16%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esportscope.
1: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Busca Cope y escríbenos.
3: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
4: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
5: Valorado.
4: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
6: El éxito está asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Estás escuchando a Sports Cope, a Cope Catalunya. It's my
0: Passen 10 minuts de les 3 de la tarda, aquí arrenca l'Esportscope d'avui dijous i ho fem abordant l'actualitat del Barça, que com sempre hi ha moltes coses. Ho fem amb el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan.
0: Anem primer amb l'actualitat esportiva de l'equip, que hi ha un parell de novetats importants a l'entrenament d'avui. Gabriel Jesús, avui sí, primer entrenament ja amb els seus nous companys i s'ha reincorporat a l'activitat grupal també Gavi.
8: Sí, en el cas del brasiler, dimarts signava aquest contracte de 3 temporades, com l'equip tenia festa 2 dies, va donar Hansi Flick després de la victòria contra el Rayo a casa, al Camp Nou, doncs després d'aquests 2 dies de festa, Gabriel Jesús ha entrenat per primera vegada amb els seus companys. Home, no hauria d'estar a la convocatòria contra el València, queden 3 entrenaments, o sigui, el d'avui, divendres i dissabte, i si entra no jugaria. Veurem, però Gabriel Jesús, que és el darrer fitxatge, sí que ja se l'espera perquè pugui estar a partir de la setmana vinent a Champions i que pugui anar comptant amb Hansi Flick. Hansi Flick té alternatives, hem vist la posició de nou que l'està utilitzant amb jugadors com en Rafinha, però té altres també, i té a Hamzat del Karim, que per cert s'està treballant en ampliar la seva clàusula de rescisió, que només és de 15 milions d'euros. I l'altra novetat ha sigut Gavi, que després d'aquest ensurt en l'estrena de Lliga contra l'Elx, que a més es queixava de la mateixa cama, de la cama dreta, doncs després d'aquest ensurt que va ser per la que va passar per aquella lesió de gravetat del 2023, doncs allò va quedar en un ensurt per sort, hi havia preocupació a l'inici, s'ha perdut el partit contra l'Atlètic Club i contra el Rayo Vallecano, però tornarà a la convocatòria. Gavi sí, estarà segur a la convocatòria contra el València al partit d'aquest diumenge a 4:45 de la tarda. També evidentment estarà a la Champions, el debut de Champions la setmana vinent, el proper dimecres, que debuta el Barça al Camp Nou. Demà i dissabte tenen entrenament i dissabte és dia de prèvia i viatjaran el mateix dissabte per la tarda, per cert, perquè es concentraran a València per l'hora del partit, a ser 4:45 de la tarda. Tots els partits que són a aquesta hora, doncs el Barça prefereix fer nit a la ciutat, així que per la tarda viatjaran cap a València i dormiran allà abans del partit.
0: També ha quedat afortunadament amb un ensurt la lesió de Visibu, que ahir va rebre un cop molt fort al turmell durant la disputa de la final de la Copa Catalunya, Sabadell-Barça Atlètic. Va sortir de l'estadi amb crosses, però li han fet proves i afortunadament només queda amb una contusió, no?
8: Sí, sembla gairebé un miracle, perquè és veritat que ahir, i tothom qui era la nova Creu Alta deia que l'ensurt era gros, que allò pintava lesió greu.
0: Sí, però no podia ni recolzar el peu al principi.
8: No podia ni recolzar, ja quan va caure va ser una entrada de pipa per darrere, Que és veritat que a l'inici sembla que només li doni el trepitge al turmell dret, però també rep un cop a la cama esquerra. És important això perquè després va sortir amb una bota a la cama esquerra, no a la cama dreta, que és on tothom es fixava. Doncs va caure a terra, res, portaven 10 minuts de partit, va ser després d'una jugada on Pipa l'entra per darrere, cau a terra a la primera meitat amb un 0-1 al marcador, i Bisigu, que surt en camilla perquè no podia ni caminar, després el va veure després de la prova inicial que el Barça van descartar que hi hagués una fractura, va sortir amb una bota amb crosses i una bota a la cama esquerra, i avui les proves descarten aquesta lesió. Evidentment no podrà jugar aquest diumenge en el debut de segona federació contra el Nàxara, que és a les 7 de la tarda. Ell jugarà, el gruix dels seus partits seran amb el Barça Atlètic, això ja ho sap, tot i que va arribar per 8,5 milions d'euros, que va ser presentat a Anglaterra, l'estat d'Anglaterra, un fitxatge de futur que ve del Bruixes, però sí que es incorporarà, diu el Futbol Club Barcelona, als entrenaments els propers dies.
0: Molt bé, anem a escoltar ara, Víctor, alguns documents que tenen a veure amb el Mercato Blaugrana, el mercat que ja està tancat, però es continua parlant i molt de la figura de Julián Álvarez, i ahir es va referir a la seva situació Dani Olmo en l'homenatge que va rebre a Terrassa.
8: Sí, a casa seva, amb tota la seva parella, la seva família, estava el germà, el pare, amb les samarretes d'Espanya, va portar, per cert, fins i tot la rèplica que li han donat a cada jugador de la selecció de la Copa del Món, la va portar, que venia amb una capsa i amb seguretat, fins i tot la policia local de Terrassa protegia la capsa perquè no passés res. Doncs ell, dins d'aquest homenatge, abans va atendre els mitjans de comunicació, per cert, se li va preguntar per això de la Lliga de Dos, no?, que són els dos únics equips que han guanyat tots els partits, el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, i diu que sempre ha sigut així, que no entén per què se sorprèn la gent. I al parlar de Julián Álvarez, ell va reconèixer que durant aquest estiu, doncs sí, evidentment la plantilla del Barça sí que pensaven que Julián Álvarez seria jugador blaugrana, és el que en tenien tots els jugadors, de fet parlaven a les entrevistes al Mundial de Julián Álvarez obertament, però el que no entén Dani Olmo és tota la postura que ha tingut l'Atlético de Madrid, sobretot amb Gil Marín al capdavant.
9: En el caso de Julián, ¿entiendes o no entiendes lo que ha hecho el Atlético de Madrid, criminalizar al Barça por todo este tipo de situaciones?
10: Bueno, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue, esto no frena. A nosotros personalmente nos espera un año muy bueno, seguro, con mucha competencia, porque también nosotros clubes se han reforzado muy bien, pero nosotros creo que tenemos plantilla de sobra suficiente para competir al 100%.
8: Això també ho va dir en una altra resposta, que tenen un gran equip, i havíem escoltat a Lamine Yamal un dia abans, o sigui, fa dos dies, a Lamine Yamal també a Madrid, a la gala de l'AFE, dient el mateix, que Julián Álvarez és un gran jugador, però que ells tenen un gran equip, i això és el que mantenen a la plantilla del Barça, que Deco ha fet una gran feina aquest estiu, que tenen gran equip.
0: També ha parlat a les últimes hores Lautaro, confirmant, Víctor, que efectivament va ser una opció que el Barça va estar mirant.
8: Sí, va ser una opció vora el Gamper, que és quan el Barça hi ha la darrera, diguem, trucada que fan a una persona de l'Atlético de Madrid, que li van preguntar si hi havia alguna opció les darreres setmanes del mercat de fitxatges per poder fitxar Julián Álvarez. Els van dir el mateix, que no, que era impossible. Llavors el Barça va activar l'únic jugador que veien que potser podia suplir a Lewandowski, que s'assemblava al perfil aquest que buscaven per semblant al de Julián Álvarez i que podia ser titular indiscutible. No, era Lautaro Martínez. Doncs el Barça va consultar a l'Inter de Milà, els va dir que impossible, del jugador de 29 anys, que és l'ídol, és el capità, és l'estrella absoluta del conjunt de l'Inter de Milà. I ahir a la gala de Sky Sport Italia, la gala del futbol italià, que la televisió oficial era Sky, doncs a Sky, els micròfons de Sky, Lautaro confirma aquest interès del Futbol Club Barcelona aquest mateix estiu.
11: No, seguramente, come dico sempre, è un grande piacere, un grande onore, una soddisfazione enorme, perché uno sempre lavora per migliorare, per andare avanti, per cercare di diventare ogni anno migliore. Quando arrivano queste offerte o queste chiamate di queste grandissime club, sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere, perché è una cosa molto importante.
8: Content, el davanter argentí, titular amb la seva selecció d'aquest interès del Futbol Club Barcelona. Per cert, amb l'Inter de Milà té contracte fins al 2029, però és veritat que el Barça manté que ara per la propera finestra, la del mercat d'hivern, no es descarta Julián Álvarez i volen seguir intentant.
0: I ens acaben d'arribar unes manifestacions de Ferran Torres des de París, valorant la seva sortida del Barça. Ha estat la sortida més important, ha deixat en caixa gairebé 50 milions.
12: Són los actuales campeones d'Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
13: Explícanos un poquito tu salida del Barça, cómo se produjo y, bueno, cómo lo ves.
12: Bueno, la salida del Barça fue fácil, hablaron entre clubes, yo di el ok y se hizo el fichaje.
0: Doncs estarem pendents de les evolucions i de com li va a Ferran Torres aquest any al Paris Saint-Germain, que serà rival del Barça a la fase Lliga de la Champions. Una cosa més, Víctor, que hi ha reunió de la Junta Directiva on ha de quedar fixada la data de l'Assemblea de Compromissaris.
8: Que serà un mes abans, lo habitual és el mes d'octubre. El Barça vol que sigui ja aquest mes, el diumenge 20 de setembre. Seria un dia després de jugar al Pizjuán contra el Sevilla el dissabte 19, doncs el diumenge 20 de setembre seria aquesta Assemblea General Ordinària. S'avança un mes en aquesta Assemblea, com sempre, en aquestes dates de tardor, vora de la tardor, s'aprova el pressupost de l'anterior temporada. Es mostren tots els números d'ingressos i despeses. Normalment allà és quan fa balanç d'eco també del mercat de fitxatges i s'aprova també el pressupost d'aquesta temporada, de la temporada 26-27. A més d'això, també s'han de ratificar 7 directius, que són els que es van quedar quan Joan Laporta i la seva junta van marxar per les eleccions, per convocar eleccions, on s'han de ratificar amb el president Just al capdavant, vicepresident primer ara en aquesta nova junta de Joan Laporta. També un nou sponsor per la samarreta del primer equip i, molt important, l'ampliació del crèdit per l'Espai Barça en 500 milions d'euros per part de Goldman Sachs, doncs també això s'haurà de votar en assemblea.
0: Així bé, l'actualitat en clau Barça. Gràcies, Víctor.
8: Gràcies.
0: Fem una pausa i ja que parla Dani Olmo, ja que ha parlat Mourinho, de Julián, nosaltres després de la pausa també parlarem una mica més de Julián.
7: Esports Cope.
14: Cope Catalunya i Andorra.
15: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número uno de España.
16: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
7: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
0: Hem passat tot l'estiu parlant de Julián des de Barcelona, des de Madrid, però ens interessa també l'òptica argentina. Per això truquem al nostre periodista argentí de capçalera, que és el Gustavo Carrizo. Gustavo, hola, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Joan, un placer saludarte.
0: Igualmente, Gustavo. En Argentina se ha seguido también muy de cerca todo lo que ha pasado este verano con Julián.
17: Sí, sí, se siguió muy de cerca con opiniones distintas. Algunos a favor de la opción de Julián de pasar al Barcelona, sorprendidos por la actitud del Atlético de Madrid, otros a favor de la actitud del Atlético de Madrid. Allá es muy común, te pongo el ejemplo de San Lorenzo, en este último mercado tenían un central que se apellida Romaña, un colombiano. Era pretendido por Boca, pero la rivalidad entre San Lorenzo y Boca es muy grande. Entonces prefirieron vender por menos dinero a Romaña y Estados Unidos que vendérselo a Boca. Entonces es algo bastante frecuente que sucedan este tipo de cosas.
0: Opiniones para todos los gustos en Argentina, ¿la tuya cuál es? ¿Cómo lo has visto tú, Gustavo?
17: Me sorprendió. Yo creo que Julián hizo todo lo que podía para salir del Atlético de Madrid, incluso quedar muy expuesto frente a los hinchas. Suponía que al final el Atlético se iba a sentar a negociar con el Barcelona, pero la verdad que no fue así. Ahora creo que es un problema para el Atlético, porque tener un jugador que ya declaró públicamente que no quiere seguir en el equipo, se sabe que la relación con Simeone no es la mejor, la relación con los hinchas está totalmente quebrada y probablemente sea muy difícil de reconducir. Entonces no sé en qué beneficia esto al Atlético de Madrid, yo creo que perjudica a todos.
0: Sí. Ahora de lo que se trata sobre todo, Gustavo, es de ver cómo reacciona el futbolista. Vamos a ver si es capaz de recuperar su mejor nivel después de todo lo que le ha pasado, o si cuando le veamos sobre el terreno de juego le seguimos viendo afectado.
17: Yo creo que el futbolista es profesional, al final se va a brindar por sus compañeros, porque lo importante es el vínculo que él tiene con sus compañeros en el vestuario, ¿no? Me imagino que ellos, más allá de todo lo que sucedió, lo van a estar apoyando. Y todos sabemos que Julián es un buen pibe, es una buena persona, es profesional, es serio. Entonces yo me imagino que por el bien de sus compañeros él rendirá al 100%. Pero la relación para mí está totalmente rota con el club, con el presidente, con los hinchas. Entonces no creo que continúe mucho más en el Atlético de Madrid. Si viene al Barça o no, esa es otra historia, porque se mostraron inflexibles. Pero me resulta difícil imaginar que pueda continuar con una carrera exitosa dentro del Atlético.
0: Sí, sí. En el mercado de invierno seguirá el baile seguro. Oye, ¿tú crees que si hubiera sido solo por Simeone que ya estaría vendido? Porque Simeone es un entrenador de esos que solo quiere guerreros a sus órdenes, que solo quiere futbolistas 100% comprometidos.
17: Yo me imagino que sí. Lo que pasa es que lo que no me cierra es, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que todos imaginamos que tanto Simeone como cualquier entrenador siempre quiere gente comprometida con el proyecto, con el club. Me parece raro que no haya intercedido Simeone para que vendieran a Julián, ¿sí? Y lo que me parece todavía más raro fueron las declaraciones suyas cuando le consultaron por los insultos y los silbidos que el público tuvo hacia Julián, ¿no? Esa respuesta suya sí causó mucho revuelo en Argentina. Ahí la gente se posicionó totalmente a favor de Julián Álvarez, porque se entendía como que lo estaba mandando al frente, ¿no? Que le quitó el ala protectora. Entonces, no me termina de cerrar, no conozco los pormenores, pero me resulta bastante curioso que no haya tenido el peso suficiente Simeone como para poder interceder y decir, bueno, que el chico se vaya, porque así no nos sirve. Y sobre todo esto, ¿no?, que no hayan escuchado la opinión de Simeone desde la directiva.
0: El Barça se interesó por Lautaro, viendo que lo de Julián era prácticamente imposible. Acabamos de escuchar al futbolista reconociendo ese interés del Barcelona, que para el Barça hubiera sido un buen refuerzo, también una buena solución, ¿eh? Gustavo, estábamos hablando de un delantero tope.
17: Es un jugador, para mí, a mí me encanta Lautaro. Lo que pasa es que es mucho más imposible que fichar a Julián Álvarez, porque yo trazo un paralelismo entre lo que es la carrera de Lautaro con la carrera del Pupi Zanetti. ¿Se acuerdan? Javier Zanetti,
0: sí, sí,
17: que fue lateral y campeón con el Napoli, toda una figura, capitán, y terminó retirándose del fútbol en el Inter, no en el Napoli, perdón. Y yo veo muchas similitudes en la carrera de Lautaro. Él se siente muy a gusto en el club, sabe que es el líder indiscutido, ya lleva muchos años. Él muchas veces dijo que si fuera por él, termina su carrera en el Inter, salvo que los directivos decidan venderlo, pero si es por decisión propia, él no se va a ir. Entonces yo creo que es una figura realmente, para mí, para mi punto de vista, muy imposible.
0: Muy bien. Te tengo que preguntar por Messi también, Gustavo. Todo tiene un final, todo se acaba, ¿eh?
17: Sí, duró mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. La verdad que me voy a quedar con unas palabras de Manu Ginóbili. Mirá que Manu Ginóbili es una figura importante para el deporte, para la historia del deporte argentino. Y en un momento, hace unos años, Ginóbili dijo que Messi era el capitán de todos los deportes en Argentina. No solo del fútbol, sino que ellos lo veían como el gran referente. Y eso se lo ganó Messi a pulso. Ya tiene 39 años, tiene todo el derecho del mundo a dar un paso al costado. Me parece perfecto. Hay que agradecerle. Quedarán los videos de sus grandísimas actuaciones con la selección argentina y se va marcando no una época, sino que se va marcando a fuego la historia, ¿no? Porque yo creo que si había alguna comparación con Maradona, que seguirá habiendo, será eterna, pero me parece que ya en la consideración de la gran mayoría, Messi ya está por encima de Maradona.
0: Sí, sí. Recuerdo que hablamos justo antes del Mundial y que tenías alguna duda de cuál iba a poder ser el rendimiento de Messi en el Mundial y, bueno, Gustavo, al final tuvo una incidencia directa en que Argentina pudiera llegar hasta la final, ¿eh?
17: Sí, yo estaba convencido de que Messi podía aportar mucho. Lo que no estaba convencido, y al final me terminaron dando la razón, era en la gestión que harían de Messi, ¿sí? Porque una persona que tiene 39 años, por más que esté muy bien cuidada físicamente, es imposible que aguante todos los partidos jugando todos los minutos y llegando a las instancias finales en perfecto estado, ¿no? Y yo creo que al final esa mala gestión de Messi repercutió en el rendimiento de todo el equipo, ¿no? Igual, sinceramente, en aquel momento te había dicho Argentina era camino al andar, porque yo veía como que no tenía o que no se presentaba el Mundial para ganarlo, ¿sí? Más parecía un homenaje hacia los campeones del mundo de Qatar, porque había convocatorias que realmente sorprendían por el muy bajo nivel o por el estado físico, ¿no? Porque había muchos jugadores que estaban lesionados. Pero bueno, al final fueron llegando porque tienen muy buena calidad individual, pero el juego colectivo fueron un poco a los tumbos, ¿no? O sea, estuvieron contra las cuerdas, contra Cabo Verde, contra Egipto, contra Suiza. Era como un remar contra la corriente. Okay. Y claro, cuando te enfrentas a un equipo como España, que iba al contrario, de menor a mayor, para mí era imposible solventar esa barrera.
0: Ok. Gustavo Carrizo, un placer como siempre. Gracias. Hablamos.
17: Un fuerte abrazo. Chao. Que vaya muy bien.
0: Chao.
7: Estás escuchando a Sports Cope, a Cope Catalunya.
0: I ara toca escoltar Mourinho. Oriol Ruiz, bona tarda.
18: Bona tarda, Joan.
0: Demà tenim un Betis-Real Madrid i Mourinho també ha parlat, també li han preguntat per Julián.
18: Sí, ben matiner, eh? Mourinho ha sortit a parlar en la prèvia contra el Betis, una roda de premsa on novament ha estat molt tranquil el tècnic portuguès i no ha evitat cap pregunta a una roda de premsa amb molts noms propis, començant per el de Julián Álvarez, el delanter argentí, i Mourinho ha respost sobre com actuaria ell si es trobés a un jugador amb aquesta situació en el seu propi equip.
19: Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero. Por eso mi sensación es que a partir de ayer, ¿no? A partir de ayer y por lo menos hasta el 31 de diciembre, que será un jugador importante para su club.
18: Seguint amb l'Atlètic de Madrid, Mourinho també ha parlat del nivell de la Lliga, descartant que sigui una temporada on Barça i Madrid superin els 100 punts, alabant la qualitat dels equips que competeixen per entrar en competicions europees i col·locant el conjunt matalasser com a ferm candidat al títol domèstic.
19: Yo pienso que el Atlético de Madrid también estará, también será candidato. Mismo si no lo dicen abiertamente, seguramente piensan y sienten que pueden. El modo como han fichado, el modo como han investido, de siempre mismo entrenador, siempre misma mentalidad, siempre el mismo modo de pensar, de organizar, es una fuerza importante en el fútbol de hoy, donde se cambia. Para mí son también candidatos.
18: I després d'això, i tornant als noms propis, el tècnic Lus també s'ha desfet en elogis d'un dels protagonistes de la setmana, Messi, després d'anunciar la seva retirada de la selecció argentina, afirmant que és un d'aquells jugadors que sempre, sempre, sempre es troben a faltar.
19: Hablar de Messi es complicado, ¿no? No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Mismo en este Mundial, a lo que llega con, pienso, 39, 38 años por ahí, ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que tú vas a echar de menos. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar, para verlo, porque es uno de estos que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en los últimos dos décadas más o menos, ja tots sabem el que significa.
0: A mi em costa també la MLS.
18: A mi també, a mi també.
0: Un highlight i poca cosa més.
18: Admeto que a mi també em costa. I l'últim nom propi del que ha parlat també José Mourinho no podia ser un altre, Asensio, que també ha sigut notícia en les últimes hores. Ha estat molt contundent, Mourinho, parlant del defensa canària del Real Madrid, i fins i tot podríem dir que l'ha sentenciat.
19: Pero un jugador de Real Madrid es jugador de Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo que no estoy feliz y nada. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
18: Un Asensio que també és notícia pel judici sobre la difusió del vídeo sexual. En aquest cas, les dues víctimes van confirmar ahir davant la jutgessa que perdonen els acusats, entre els que s'hi troba també el defensa del Madrid, després de que aquests les indemnitzessin econòmicament. Avui Asensio ha estat absolt després que la Fiscalia retirés l'acusació per delictes de revelació de secrets. A nivell esportiu, Mourinho no podrà comptar novament amb els 7 lesionats, Tchouaméni, Endrick, Rodrigo Militao, Mendy, Asensio i Thiago Pitarc, però sí que formarà part de la convocatòria el recent incorporat procedent del Racing de Santander, Sergio Martínez.
0: 3:32, anem al debat. Debat que fem amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
20: Què tal? Bona tarda a tots.
0: Bona tarda, i ens acompanya avui també des d'Esfera Esports el Borja Pardo. Hola, Borja.
21: Què tal? Com esteu?
0: Bona molt bé, tarda. Home, molt bé. Dani, content amb el Mercato Barça o què?
20: Sí. Jo li poso una nota alta, un notable. Evidentment, a mi m'hagués agradat un nou, ja posats a triar, no? Més proper al nivell de Lewandowski que el que és Gabriel Jesús, que és un futbolista... Que potser fa 5 o 6 anys era un bon fitxatge, però ara jo crec que s'ha de confiar en que Flick li tregui suc, perquè li traurà, perquè és molt bon entrenador, però el jugador en si no em sembla el fitxatge ideal del Barça per succeir Lewandowski, però més enllà d'això i de que potser falta un central, la resta, home, un equip que fitxa Gordon, que ha donat el rendiment que ha donat en 3 jornades, que sembla que porti 200 anys jugant al Barça, que fitxa el millor jugador del Mundial, la pilota d'or del Mundial i pilota d'or del futbol de fa un parell d'anys, com és Rodri, jo crec que se li ha de posar bona nota.
0: Molt bé, notable, li posa el Dani. Borja, per tu?
22: Sí, semblant. Segurament el fitxatge del central no ha arribat perquè els diners que hi havia destinats per un bastoni a la vida han anat a la cistella de Rodri, i segurament a nivell de pressupost no pots arribar a tot. Jo m'estimo més fitxar Rodri que un central, sincerament. Crec que el Barça a data d'avui per naturalesa té 5 centrals a plantilla: Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Christensen, i em falta un, Eric García. Són 5 centrals que poden jugar de central, arribat al cas. Hi ha qui diu, bueno, però falta un central a l'esquerra amb més qualitat. Sí, bueno, el que vulguis, no pots arribar a tot. Crec que l'oportunitat de fitxar Rodri va estar sobre la taula, es van posar aquest tren, trobo correcte, i el tema de Gabriel Jesús, una mica el que deia el Dani, jo crec que és un davanter per fer pont, per fer transició, esperant el gener o segurament el mes d'agost, per veure si en aquell moment tens un Haaland que es pugui posar a la teva disposició i que puguis acometre un fitxatge que en teoria tindria que hagués sigut el de Julián i no ha pogut ser.
0: Sí. Amb el tema de Julián, avui preguntem, Dani, si aniríeu a parella al mercat d'hivern o ja matem el tema, deixem-ho estar i fixem altres objectius.
20: Jo no sóc molt fan del mercat d'hivern, tot i que de vegades ha funcionat bé. Sempre recordo el mateix, que és Edgar Davids, i després hi ha una llista de 200 fitxatges d'hivern que no funcionen. Però jo crec que això... és a dir, el Barça, si creu que Julián és l'home per liderar la davantera els propers 10 anys i Julián es mor de ganes per venir aquí, al final és igual si és el gener o és l'agost, com deia ara el Borja. Vull dir, al final s'ha de fer. Sí, els dos... Ja sé que hi ha un contracte de per mig, però... Vull dir, una cosa és que ara no pugui ser, d'acord? Però si el Barça ho té claríssim. Una altra cosa és que em diguis, no, és que el Barça ha identificat que també li agrada Blaovic, i li agrada Haaland i li agrada no sé qui. Bueno, llavors és una altra història. Però si el Barça està capficat en que l'home és Julián i Julián està entregat a que el seu futur és a Barcelona i a cap altre lloc, s'acabaran trobant. És igual que sigui el gener o a l'agost.
0: Borja, s'ha d'insistir?
22: Jo seria més... no sé com dir-te, seria més obert de mires de cara que està clar que el Barcelona ha de trobar un relleu generacional de Lewandowski. Gabriel Jesús crec que per una temporada pot estar molt bé, però crec que no és el successor destinat a marcar una època al Barça com a nou, i crec que segurament el que fa Deco i Laporta és posar-se en braços de Hansi Flick, i fan bé, i si Hansi Flick diu és Julián, tindrà que ser Julián. Ara bé, dubto molt, coneixem una mica el Hansi Flick, que sigui el típic entrenador que només vol un perfil. És a dir, té clar quina és la naturalesa d'aquest nou del Barça, del futur. Que dins d'aquesta naturalesa l'únic home sigui Julián Álvarez, jo crec que no. I crec que faria bé al Barça, perquè si no, depens exclusivament de que l'Atlético de Madrid vulgui vendre. Que recordem que el contracte de Julián és fins 2030, si sí, no m'equivoco.
0: Sí, sí, sí, sí.
22: És un problema.
0: Sí, sí. Si fins ara s'ha tancat en banda, imagino que a l'hivern pot passar el mateix i que a l'estiu pot tornar a passar el mateix, és un culebrón infinit. I igual el nou top que el Barça està buscant el tenia a casa i a Rafinha, perquè com continuï amb aquests números, Dani, aquest tio fot 30 o 40 gols aquesta temporada.
20: Ho estava pensant, ara quan, mentre parlàveu de nous. Però clar, m'has d'assegurar, o vull dir, ningú t'assegura que el que hem vist aquestes tres jornades es reproduirà al llarg de la lliga, de la temporada. Si ho fa, bueno, és un, se li ha de posar una estàtua a Rafinha i se li ha de posar... Si les tres jornades aquestes que hem vist són... és a dir, denoten com serà la resta de l'any, se li ha de posar una estàtua a Gordon, una estàtua a Fermín, una estàtua a tal, perquè clar, és un rendiment espectacular ofensiu del Barça. Jo crec que les temporades són molt llargues, que poden haver-hi lesions, Déu no ho vulgui, però Rafinha l'any passat ja va començar bé però acaba malament la temporada. Hi ha partits que se't tanquen i necessites un altre perfil i tal. Però sí, realment, si tu em dius no, la fotografia és aquesta que tens ara al damunt de la taula, jo et diria que Rafinha és el millor nou que pot tenir el Barça.
0: Clar. És que ara mateix, Borja, si tu penses en els millors davanters centres del món, t'apareixen 3 o 4 que tots els tenim al cap, però és que després, si baixes un esglaó, ja t'entren els dubtes de si rendiria millor que Rafinha.
22: Sí, no, està clar que el tema de Rafinha com a nou, jo tenia algun dubte de que pogués mantenir el ràtio gol partit durant l'inici de temporada, portar 5 gols en 3 partits, més que Kylian Mbappé, que segurament és el millor nou del món. A partir d'aquí, tu fiques a Joan Batllori a la davantera del Barça, amb Anthony Gordon, amb Lamine Yamal, amb Fermín, amb Dani Olmo, i acabes la temporada amb 7 gols.
0: Vale? A partir d'aquí... Algun faria, sí.
22: Segur, no, i el Senabre i el Borja Pardo també. Vale, jo de cap. 4-5 gols aquesta temporada, tot i que sigui a Copa. A partir d'aquí, el que té Rafinha, que no té qualsevol davanter, cap ni una arrel del món, és la voracitat. Rafinha té una voracitat, una gana, una fam, unes ganes d'anar per la pilota, que no té Haaland, que no té Mbappé, que no té, per suposat, Julián Álvarez. És a dir, Rafinha en això és el millor del món. I no és un nou per naturalesa. Ara bé, pots jugar com a nou? Repeteixo. Si tens Anthony Gordon amb aquest nivell que està mostrant a l'inici de temporada. Lamine Yamal al 80%. Fermín Dani Olmo a la mitja punta. Adeyemi entrant a la mitja hora final per liquidar els rivals. Qualsevol davanter que tingui uns mínims de capacitat i aquesta voracitat acabarà amb 15-20 gols. Rafinha pot acabar amb 30 gols aquesta temporada. Estic convençut.
0: Sí. Sí, perquè Gordon és veritat, Dani, que està deixant unes sensacions molt bones.
20: A mi m'enamora.
0: Pinta de gran futbolista.
20: M'enamora, són només 3 partits, però el que li he vist, sobretot perquè és generós, regala assistències, pren bones decisions, i no és un futbolista que potser... Aquests partits sí que ho ha fet, però que quan el veiem a Anglaterra, doncs, tu veies Rashford i entrava millor pels ulls a la gent, perquè mira, és que Rashford corre, dispara, xuta a porta molt bé, tal, té gol, no sé què, i Gordon sembla que sigui com més discret, però és que combina millor amb l'equip, pren moltes millors decisions que Rashford, i ara ja la comparació amb Rashford queda petita. O sigui, ara el tema és si Gordon pot ser el millor fitxatge de l'estiu de tota la Lliga Espanyola, perquè és un molt bon fitxatge a Cucurella, ja veurem el Cuti Romero, l'Atleti de Madrid, no sé què, evidentment Rodri, que ara per nom doncs, seria el que ocuparia aquesta primera posició, però jo pel que he vist en aquestes tres jornades no m'estranyaria que el millor fitxatge de l'estiu sigui l'exjugador del Newcastle.
0: Pot ser, Borja, ha caigut de peu aquest noi,
22: Sí, sí. Jo l'altre dia comentava que crec que la principal característica de Gordon que s'està donant al barcelonisme en aquest inici de temporada és que té sentit de la responsabilitat. Que aquest paio corria moltíssim, ho sabíem. Que tenia qualitat, ho sabíem. Que ha arribat al cas, tenia gol, també ho sabíem. Però té sentit de la responsabilitat. Quan té la pilota, ell sempre va un pas endavant, que el defensa sap quan té que encarar, quan té que donar una passada enrere, quan té que girar el joc o jugar cap al mig, cap a la figura al mig a punta. Crec que és un equilibri i és tot el contrari que Lamine Yamal. És a dir, Lamine Yamal és talent pur 100%, però és rauxa, és inconsciència també per l'edat. Anthony Gordon és tot el contrari, és acadèmic la figura d'extrem. Llavors, tenir dos perfils similars per dreta i esquerra seria un perill. Tens dos tios assenyats, perillós. Necessites inspiració. Tenir un altre tipus, tenir un altre paio com Lamine Yamal a l'altra banda, potser seria un risc a nivell defensiu, basculacions, Llavors, tenir un perfil Gordon per una banda i un perfil Lamine per l'altra, si a sobre la cirereta es fica Rafinha de nou i arranca la temporada amb 5 gols en 3 partits, en aquest inici de temporada està clar que el Barça ara mateix té el model ideal, té un 11 per guanyar la Lliga i aspirar a la Champions. Sí. És així?
0: Això no ha fet més que començar, però ha començat molt bé. Ho anirem comentant, amics. Dani, Borja, un plaer com sempre. Gràcies, eh?
20: Igualment, vinga, una abraçada.
0: Adéu-siau. Seguim.
1: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
2: Que no pari. Volem que continuï la festa i que la màquina de Flick ens faci gaudir del millor futbol aquí, a la COPE.
21: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
1: Tiempo de juego.
2: Aquest diumenge, des de Mestalla, València, Barça.
23: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
2: Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
1: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
7: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Anem amb la informació de l'Espanyol amb el Jan Sanés. Hola, Jan, bona tarda.
24: Hola, Joan, bona tarda.
0: Acabes d'arribar de les presentacions de Brian Zaragoza i Gorosabel i d'escoltar a Monchi.
24: Sí, aquest migdia ha estat la presentació de Brian Zaragoza i Gorosabel com a nous jugadors de l'Espanyol. Un Brian que s'ha mostrat sense pressió pel seu fitxatge, que amb els anys ha après que on es troba còmode és a la Lliga Espanyola i que arriba a l'Espanyol per tenir estabilitat i tornar a ser feliç.
25: Sí, hombre, mi prioridad ahora mismo es jugar y ser feliz. Claro que he venido aquí para eso. Es verdad que los últimos años, bueno, han sido un poco ahí, pero bueno, espero que este año ya encontremos el sitio.
24: Brian no ha volgut fer valoracions del seu pas per l'estranger i diu que està per jugar ja diumenge amb el Sevilla. L'última incorporació ha estat la de Gorosabel, un Gorosabel que s'ha mostrat content d'arribar a l'Espanyol, que vol aportar experiència i que es marca la permanencia como objetivo principal.
26: Bueno, al final yo creo que es un equipo que compite en todos los partidos, como lo ha hecho hasta ahora, que en casa es fuerte, y las aspiraciones al final yo creo que, como todos los equipos, aquí primero es mantener la categoría, y yo creo que a partir de ahí al final buscar mejorar los resultados del año pasado y ir mejorando cada temporada. Entonces, bueno, la permanencia yo creo que es el primer objetivo, pero a partir de ahí todo lo que sea mejorar lo que hizo el año pasado será bueno.
24: Després de les presentacions de les dues últimes incorporacions, Monchi ha fet una valoració del mercat amb una intervenció de més de mitja hora amb els mitjans de comunicació i ha parlat del full de ruta que han seguit durant tot el mercat.
27: Nosotros teníamos una hoja de ruta marcada desde el primer momento y creo que la hemos cumplido, si te soy sincero, no digo a lo mejor al 100%, pero en un alto porcentaje. Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C que cubría o complementaba aquello que se necesitaba.
24: Qüestionat per l'esforç de la propietat, Monchi ha destacat que Peix ha complert amb la seva paraula i que està satisfet amb ell.
27: Se ha hecho lo que se tenía que hacer. A mí todo lo que me dijo Alan Peix lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado. Si soy sincero, hemos sobrepasado un poco el límite porque hemos tenido con la baja de Quique la posibilidad de utilizar una parte de su salario, con lo cual hemos estado incluso por encima de lo que se me dijo a mí. Entonces yo, mi grado de satisfacción con respecto al cumplimiento de todo lo que se me ha prometido es total.
24: Un Monchi que ha reconegut que va patir amb la derrota de diumenge passat, que s'ha trobat una afició exigent i que li agrada, que vol consolidar l'Espanyol.
0: Doncs això, l'Espanyol i el Girona semblant. Albert Díez, bona tarda.
28: Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
0: En aquest cas, la presentació ha estat la de Carles Pérez i sí, també ha fet balanç Quique Càrcel.
28: Sí, ara sentirem Carles Pérez. Anem primer per Quique Càrcel, que tenia moltes ganes de veure i de sentir l'arquitecte del Girona, el director esportiu, que més entra en el seu últim any de contracte. Ha dit que en aquest mercat no volia perdre els valors que són claus al vestidor, que només volia vendes, que no volia que cap jugador sortís cedit amb opció de compra. De Sigankov ha dit que d'aquest tema no parlarà, que cadascú, amb la informació que tingui, el que hagi vist, el que hagi escoltat, tregui les seves pròpies conclusions, i això diu de la configuració de la plantilla.
3: Hi ha jugadors que han renovat, com són David López o com és Estuani, jugadors que, lògicament, han volgut sortir, però sempre han estat treballant cada dia com boixos, tipus Alex Moreno, tipus Brian Hill, tipus Fran Beltrán. El mateix Esprilla, que ha entrenat des del primer moment per demostrar, i altres que sempre que han entrenat bé, com Benat, han entrenat sempre bé. Per mi han demostrat un gran compromís, i per mi també això és una altra de les claus, no? de que puguem pensar que aquest Girona pot ser competitiu.
28: Ha fet Quique Cárcel una defensa ultrança de Gazzaniga, el porter titular del Girona. Ha reconegut al club que estan excedits del límit salarial. Recordem que el pressupost ha baixat gairebé a la meitat respecte a la temporada anterior a primera. Són 35-36 milions d'euros. I recordem que amb la venda que es va produir ahir a la nit, el Girona ha venut per 57 milions d'euros i ha gastat uns 4.300.000 euros. El que tenim per davant és una temporada, tant de bo sigui la del retorn a primera. Cárcel.
3: És molt relatiu. Jo crec que hi ha una plantilla per lluitar, 100%. Jo estic 100% segur que aquest equip pot lluitar per estar pues, a dalt. Però això no vol dir que el futbol és molt capritxós i com equips com el Màlaga, el Racing i tal han baixat a segona, al primer ref. El que veig és, bueno, hi ha una plantilla, sí, i penso que és una plantilla per estar lluitant per coses importants, per això hem fet aquest equip per intentar estar dalt, i això és el que hem fet.
28: Tant de bo. Propera estació, Gijón, a camp de l'Sporting el dissabte. Remarco que Quique Cárcel està en l'últim any de contracte. No s'entenia, o no enteníem durant bona part de les temporades anteriors, el Girona sense Mitchell, ja no hi és. Algun dia Quique Cárcel, perquè ningú és etern, deixarà el Girona, però veurem si és l'estiu vinent i, en tot cas, si deixa el Girona, si és amb l'equip retornant a primera. Dissabte pot estar la convocatòria, Carles Pérez, ve il·lusionat, però amb un nivell d'autoexigència i d'il·lusió màxim. Diu que ha escollit malament les dues últimes opcions que ha tingut, que han estat Getafe i també l'Aris de Salònica a través de la cessió del Celta, que diu no l'ha deixat jugar de moment aquesta temporada. Escoltem Carles Pérez, l'últim fitxatge del Girona.
4: Per mi segueix sent un club top i un club de primera, i ho he pogut comprovar avui tant amb les instal·lacions com amb la manera de treballar. Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven, i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar.
28: Ja ha entrenat Carles Pérez amb l'equip, veurem si entra a la convocatòria. Demà sentirem Quique Álvarez, el tècnic del Girona, per cert, el contracte a Carles Pérez per una temporada.
0: I al Sabadell l'hem de felicitar, Oriol, campió de la Copa Catalunya.
18: Efectivament, ahir es va proclamar campió de la Copa Catalunya després de vèncer el Barça Atlètic per 2-1. El Sabadell es va adelantar al minut 4 amb un gol de Joaquini. A la segona meitat el Barça Atlètic va apretar una mica més fins a empatar el partit amb un gol de Gariba, que va fer reaccionar el conjunt arlequinat, que després d'una sèrie d'ocasions va aconseguir el gol de la victòria al minut 87 després d'una rematada de Rahmani a la sortida d'un córner. Així de content es va mostrar Ferran Costa a l'acabar el partit als micròfons d'Esport 3.
5: Sí, crec que el més important és donar-li valor a cada instant i intentar fer sempre les coses de la millor manera. Crec que molt en els hàbits, no penso que sigui possible triar quan vols competir i quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la. Me'n recordo fa uns anys que vaig perdre la final de cadets i tenia l'espina clavada. Feia uns anys també que no la guanyava el Sabadell i ho hem tornat a fer.
18: Primer compromís del Sabadell dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba en el partit de la quarta jornada de la Liga Hypermotion.
0: 10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
7: Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
6: Hay cosas difíciles de explicar.
9: Sobre los papiros, los rollos de Pompeya, vamos.
10: Amigo.
7: Pero vamos a intentarlo.
9: La inteligencia artificial ha logrado desenrollar papiros que están completamente carbonizados.
11: Y lo que está haciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, arrojar lo que sería un retrato más exacto.
7: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
6: Solo en Herrera en Cope.
12: ¿Qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
12: ¿Qué? Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
10: Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
0: Avui muntanya, muntanya. Quique Iglesias, bona tarda.
14: Què tal, Joan Mallori? Bona tarda. Aquí estem, Calar Alto, 2.153 metres d'alçada, el port més alt d'aquesta Vuelta a Espanya, i avui veurem quin pas hi cou aquí, eh? 52 quilòmetres per l'arribada, hi ha una escapada de 30 corredors, hi ha dos corredors del Movistar d'Enric Mas, que són Castrillo i Raúl García Pierna, hi ha Van Aert, hi ha Peyo Bilbao, hi ha un company eslové que es pot posar en el top 5, en definitiva que tot per decidir en aquesta etapa importantíssima reina de la segona setmana. Veurem el que passa. 52 quilòmetres, cal pujar a Belefique, primera categoria, baixar i tornar a pujar fins aquí a dalt, a aquest port de Calar Alto, aquí a la província d'Almeria.
0: Molt bé, Quique, estem molt pendents. Gran etapa avui, us escoltem, gràcies.
14: Fins ara, bona tarda.
0: Ara tenim protagonista Esports Cope, que hem de parlar de futbol sala, que tenim la Supercopa d'Espanya aquest cap de setmana aquí a Barcelona. Dissabte, semifinals, Barça-Jaén i Pozo Palma, i diumenge la final. Tenim a Juanjo Catela, que és futbolista del Barça. Catela, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estamos?
15: Bien, muy bien, muy bien. Mentalizado en lo que viene y con muchas ganas de que llegue el sábado.
0: Sí, oye, que nada, que la temporada no ha hecho más que empezar, pero enseguida hay cosas importantes en juego, ¿eh? Venís de jugarla y de ganar la Copa Cataluña y este fin de semana la Supercopa de España. Catela.
15: Pues sí, la verdad que bueno, que son, era la Copa Cataluña, ya sabemos que es objetivo del club por lo que es para nosotros, y ahora pues bueno, la Supercopa que bueno, tiene el plus de que bueno, el Barça tiene que ganar casi siempre y encima no es en Barcelona este año con nuestra gente, que creo que hace muchos años que no sucede algo de esto y se añade un poquito más.
0: Sí, claro. Y máxima dificultad porque los rivales son todos buenísimos. Barça-Jaén y Pozo Palma a las semifinales. Ojo.
15: Sí, está claro que ya se está viendo. Ya el año pasado lo vimos, que está todo muy igualado, que es verdad que bueno, que creo que nosotros somos de las mejores plantillas, pero que está muy igualado, que es muy difícil ganar y nada, lo único que, como te he comentado, el plus ese de nuestra gente, de que tenemos los horas y que estamos en casa, creo que nos lo debería dar ese saltito.
0: Claro, jugar en el Palau mejor, Juanjo, ya sé que igual te mete un poquito más de presión porque en teoría a los ojos de la gente te hace un poco más favorito, te obliga un poco más, pero mola jugar en casa.
15: Bueno, al final ya llevo aquí, son 5 temporadas y la presión existe. Y obviamente pues jugar en el Barça, en el Palau, pues te da un poco más de presión. Pero bueno, el equipo está hecho para eso. Prefiero la presión de jugarlo en casa que jugándolo fuera, la verdad. Y yo creo que más que nada es mucho mejor para nosotros, un viaje menos con nuestra gente, los horas, la familia. Creo que es un inicio de temporada muy, muy bonito para nosotros, que podemos encima de todo empezar ganando un título.
0: Oye, y más allá de este título de este fin de semana, Juanjo, la temporada cómo se presenta, que venís de ganar la Liga por fin después de 2 temporadas en blanco, y eso que os ha liberado un poco, ¿qué?
15: Sí, yo creo que sí, que bueno, necesitábamos ganar, que llevábamos ya mucho tiempo sin ganar y aquí en este club no se puede permitir y nada, creo que el año pasado se hizo muy buena temporada, que estuvimos a punto de ganar más cosas, pero como te he dicho, está todo muy, muy igualado y difícil, pero bueno, se ganó la más importante, que es la que te da acceso a Champions, que creo que era importante volver a Champions, y la Liga, que al final es la regularidad y lo más difícil.
0: Sí. ¿Te gusta este nuevo formato de liga? Que este año, para quien no lo sepa, la Liga de Fútbol Sala cambia, se va a jugar apertura y clausura, o sea que vamos a tener en un año 2 campeones.
15: Bueno, yo cuando me preguntan la gente eso, yo lo sigo viendo como casi antes, lo único que han cambiado un poco lo de la Copa, pero lo de apertura y clausura, después se va a seguir con los mismos puntos. O sea que yo lo sigo viendo como el que gane la liga regular, que tiene acceso a Champions y después juega unos playoffs. Es verdad que le da el plus ese de la primera vuelta, que bueno, yo no me voy a fijar en eso porque al final tampoco te da acceso a la Supercopa, creo, pero bueno, tampoco veo yo mucho cambio. Hay demasiado revuelo, creo, que para mí es un poco insignificante.
0: Muy bien. Oye, y bonito jugar la Champions, que será otro de los grandes objetivos.
15: Sí, bueno, yo creo que es el objetivo prioritario que ya llevamos pues desde la primera temporada que yo llegué, que no pude jugar, no se gana. Y yo creo que el Barça mínimo tiene que estar en Final Four y después tenemos plantilla para intentar conseguirlo. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, pero es verdad que jugar la Champions ilusiona.
0: Muy bien. ¿Tú cómo estás, Juanjo? La lesión perfecto ya, ¿no? Ya queda
15: sí,
0: atrás, ¿eh?
15: Sí, ya pasó. Es verdad que bueno, que yo creía que había pasado desde el primer momento que llegué, porque la verdad que gracias a Dios no he tenido nunca molestia, ni volví bien a nivel de rodilla. Es verdad que falta ritmo, es un año parado, pero no tenía molestia y creía que estaba bien. Pero ahora que ya ha pasado 5 o 6 meses ya de la lesión, esta pretemporada, que es la primera pretemporada que hago después de 2 años, me he dado cuenta que no estaba tan bien como veía, que ahora sí me encuentro mucho mejor a nivel de gesto y eso. Así que bueno, contento y con ganas de ayuda a mis compañeros.
0: Fenómeno. ¿Y la vida de casado va bien? Que creo que te casaste este verano.
15: Sí, bueno, no ha cambiado mucho. Yo ya era lo mismo. Lo único que han cambiado los papeles, pero ya. Poco más.
0: Bueno, fenómeno. Muy bien, Juanjo Catela, un placer la charla. Gracias por atendernos. Suerte ya este fin de semana con la Supercopa de España y para toda la temporada. Estaremos pendientes, ¿eh?
15: Venga, muchas gracias a ustedes.
0: Remataremos això, Oriol, amb tenis, amb el US Open, que hem de parlar de les classificacions de Badosa i d'Alcaraz. Ha caigut i de forma contundent Rafa Jodar.
18: Sí, Badosa, que hi va reprendre el seu partit, que recordem no va poder acabar fa 2 dies per les pluges, estava assecant per guanyar i va trigar 10 minuts en acabar el seu partit contra Daria Kasatkina, 6-4, el resultat del segon set. Així va parlar Badosa després del partit.
1: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy, muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos es lo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
18: Badosa jugarà aquesta matinada a la 1 al seu següent partit, la segona ronda, contra Coco Gauff, la nord-americana. L'altra notícia positiva, l'has mencionat, Joan, victòria de Carlos Alcaraz remuntant després de perdre el primer set contra Jaime Faria, victòria final del murcià per 3-1, molt contundent en els següents sets. I la negativa va ser la derrota de Rafa Jodar, qui partia com a clar favorit contra el xinès Yung Chao Ketebu i va acabar perdent 3-0, 6-2, 6-1 i 6-1 en el que podríem dir que va ser el pitjor partit de l'any del madrileny.
0: Estem al darrer minut d'Esportscope. Albert, d'última hora alguna cosa?
28: Sí, estem pendents del que s'extreu dels acords d'aquesta reunió de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, que està en marxa des del migdia, on s'hauria d'aprovar la data de l'assemblea, en principi ha de ser el diumenge 20 de setembre, i en aquesta assemblea és molt important perquè s'hauria d'aprovar l'ampliació del crèdit per pagar l'Espai Barça.
0: Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, què ha de fer el Barça amb Julián? Intentar-ho a l'hivern, 40%, ha baixat una mica, deixar-ho estar, 60%. En clau espanyol, qui caurà de l'11 quan entri Brian Zaragoza? Creieu que dolen la gran majoria, el 85%, que cal atrava al 15. Arribarem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.
2: Són les 4, són les 3 en Canàries.
16: La tarde.
17: Pilar García Muñiz.
16: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Esta es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoñán y voy a estar contigo hasta que aparezca por aquí Expósito con su linterna a las 7 de la tarde. La noticia de hoy ha sido esa comparecencia de Pedro Sánchez, larga, en el Congreso de los Diputados, 34 días después de la entrada masiva en Ceuta. Pedro Sánchez por fin ha dado la cara y se ha enfrentado a los reproches y a las preguntas de sus opositores en el Congreso y también de sus socios. Hay 3 claves importantes sobre esa comparecencia hasta ahora. La primera es que Sánchez sigue insistiendo en la versión oficial de los últimos días. El gobierno no sabía nada de la llegada masiva y el informe de la policía, que claramente señala Marruecos y que tengo aquí encima de la mesa, pues según Sánchez, no señala Marruecos.
19: Establecimos una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes, sin la cual hubiera sido, señorías, imposible, legalmente y también logísticamente imposible, y quiero recalcar esta palabra, imposible, lograr lo que se produjo horas después.
2: Sánchez saca pecho de la coordinación después de la entrada masiva con Marruecos y de su gestión en Ceuta. Ha dicho que gracias a la colaboración de Marruecos hemos presenciado, lo ha dicho así, el proceso de retorno más rápido de la historia de Europa. Esto tenía que atreverse a decirlo en Ceuta, en las calles, en la barriada del Príncipe o en Loma Colmenar, donde siguen los migrantes durmiendo en las cunetas, donde los padres no van a llevar a los niños al colegio, algunos de ellos por miedo, o donde muchos negocios no saben si van a salir adelante por las pérdidas millonarias. Hoy ha anunciado ayudas, pero como las ayudas sean igual que en La Dana o en el volcán de La Palma, donde hay gente que sigue durmiendo en contenedores. Si no saben ni cuántos siguen en Ceuta. Si se habla de 5.000 y las ONGs están repartiendo el doble de comida. ¿Coordinación impecable con Marruecos? Pero si los muertos han tenido que enterrarse en suelo ceutí. 88 cadáveres que se pudrían en el antiguo hospital militar. Algunos ya identificados, con familias marroquíes esperando al otro lado de la frontera. Y Marruecos diciendo que no pasan. Si no ha querido ni a los muertos, ¿cómo va a aceptar a los vivos? Sánchez saca pecho de esa coordinación con Marruecos tras la entrada. Pero ¿y antes de la entrada qué? Segunda clave. La oposición ha golpeado durísimo a Sánchez. Feijóo le ha pedido que convoque elecciones.
20: Ha venido a decir hoy aquí que no se enteró de nada. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incógnito.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: La negligente gestión del gobierno en la frontera de Ceuta arroja dos conclusiones evidentes. En primer lugar, resulta incuestionable que el límite fronterizo con Marruecos está insuficientemente protegido. Si la ciudad autónoma contara con suficientes medios materiales y humanos, ni el asalto a nuestra frontera ni la posterior crisis humanitaria habrían alcanzado semejante magnitud. Además, la entrada de más de 70.000 personas en situación irregular demuestra, cuando menos, que Marruecos gestiona el tránsito de personas de acuerdo con unos intereses geoestratégicos contrarios a nuestra integridad territorial. El hecho de que dos ministros marroquíes reivindicaran la soberanía de su país sobre Ceuta confirma que el reino alauí dista mucho de ser un socio fiable. Desde hace décadas, España ha adoptado una actitud esencialmente conciliadora ante un vecino poco leal. Marruecos y España son países vecinos y comparten intereses. La cordialidad y la cooperación deben regir sus relaciones diplomáticas, pero no podemos seguir afrontando esta vecindad desde la ingenuidad ni desde el temor. España ha de ejercer su soberanía garantizando el control efectivo de la entrada de personas, algo que no está reñido con el escrupuloso cumplimiento de la ley ni con el respeto a la dignidad humana. Constatado el fracaso de la gestión actual, resulta imprescindible replantear el futuro de la frontera de Ceuta. Lo merecen España, la ciudad autónoma y las propias personas que arriesgan la vida intentando cruzarla.
3: Son las 7.
1: La linterna.
4: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ara mateix, la supervivència de la marca SEAT penja d'un fil. Una marca històrica de la indústria automobilística espanyola, 76 anys d'història i molt arrelada aquí a Catalunya, a la planta de Martorell. El grup Volkswagen s'està plantejant eliminar la marca SEAT com a molt tard el 2029, segons publica avui un rotatiu alemany. Demà hi havia una reunió important a la ciutat de Wolfsburg en la que s'havia de debatre justament un pla de transformació de negoci a gran escala, amb possibles retallades i tancaments, però aquesta filtració i l'enrenou que hi ha hagut després ha obligat a avançar aquesta reunió aquesta mateixa tarda. Encara continua, de fet, aquesta hora. La lletra petita està per veure, però sembla que la decisió seria definitiva, és el que publiquen, com deia, mitjans alemanys, i el cert és que la marca ja hauria estat eliminada de les estratègies del grup Volkswagen. Com sempre en aquests casos, aquests plans s'emmarquen en un context global, un context de molts canvis, que també ha impactat en el sector de l'automòbil, especialment en el darrer any, i això doncs, ha obligat a transformar-se per seguir sent competitius. Evidentment, la notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda a Martorell, a la planta de Martorell. Els treballadors estan molt pendents del que s'està decidint a Alemanya, asseguren que no en sabien res, temen que pugui ser una filtració interessada i en qualsevol cas demanaran explicacions. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Yolanda.
3: Tu has pogut parlar aquesta tarda amb el Rafa Guerrero, que és representant de Comissions Obreres al Comitè d'Empresa de SEAT, i com han rebut la notícia? A veure.
5: Doncs, d'entrada, la filtració els ha estranyat moltíssim als treballadors. Sí que és cert que la situació dels darrers anys no era molt estable, però en cap cas els havia arribat cap notícia al respecte que es pogués donar aquesta desaparició de la marca. De fet, el rebombori ha fet que s'acabi avançant al Consell de Supervisió de SEAT, doncs, per posar aquesta situació sobre la taula i prendre una decisió aquesta mateixa tarda quan estava previst que es fes demà. La decisió formaria part dels ajustos que està aplicant el grup per fer front a la crisi provocada en el sector de l'automoció per l'entrada dels cotxes elèctrics, molts d'ells fabricats a la Xina. En aquesta línia, la Volkswagen s'ha quedat enrere i voldria eliminar de manera gradual la marca espanyola en els pròxims anys en cas de tirar endavant en aquesta votació que recordem que s'hauria avançat aquesta reunió a la tarda degut al rebombori i a la situació d'incredulitat, no?, dels treballadors de la marca SEAT. Deies que hem parlat amb Rafa Guerrero, que és el secretari general de Comissions Obreres, i d'entrada el que ens transmet és un missatge de prudència perquè tot plegat, doncs, només es tracta d'una filtració, però sí que és cert que hi ha neguit.
6: Nos lo tomamos con cautela,
0: porque no deja de ser una hipotética filtración, que si fuera cierto, eso no quiere decir que se vaya a probar, pero es que no entendemos qué aporta la eliminación de una marca con 75 años de historia a la mejora de la competitividad del Grupo Volkswagen. Salvo que realmente aquí la única lógica que ya maneje la dirección del Grupo Volkswagen es mejorar, es vender, trocear, para mejorar rentabilidad y seguir pagando grandes dividendos.
3: I Sílvia, què és el que suposaria aquesta desaparició de la marca?
5: Doncs, segons el Rafa, la direcció fa temps que ha perdut el rumb prenent decisions poc acurades i ell apunta que en cap cas és la solució, no? Fer que desaparegui la marca. El que suposaria és que la marca no... Ell no veu com podria tenir pes sense SEAT, perquè Cupra és cert que ja representa un volum més gran, però que SEAT encara concentra el 40% dels vehicles.
0: Yo no veo un escenario a medio plazo en el que SEAT como compañía pueda ser rentable si no se mantiene sus dos compañías, porque el contexto en el que está el Grupo Volkswagen es de recorte, en el plan de inversiones de en torno a 50.000 millones, de eliminación de proyectos, de retrasar otros. A mí me preocupa por lo que puede afectar a la compañía, al empleo, pero es que me preocupa también porque lo que evidencia es la deriva de la dirección del Grupo Volkswagen, que es incapaz de poner sobre la mesa medidas para hacer más competitivo al grupo en su conjunto en este nuevo paradigma del vehículo eléctrico y conectado, que es el gran problema.
5: Guerrero criticava precisament doncs, aquesta manca de decisions o decisions dolentes

0: podrien emprar el programa de retallada de despeses amb fins a 50.000 acomiadaments a tot el món per preparar aquesta empresa davant el creixement de la competència, com dèiem, pel fet d'aquesta entrada dels cotxes elèctrics xinesos a Europa. I en el cas d'Espanya, doncs, a les plantes de Martorell i de l'Endavant a Pamplona també podrien haver-hi, doncs, afectacions, ja que actualment es troben contractats uns 15.000 treballadors i sense ser a hores d'ara, el Rafa ens explica que la planta no seria rentable.
1: De lo que se produce en Martorell, prácticamente estaríamos hablando en cuanto a volumen, un 30% sea. Si eso no tiene sustituto y nadie ha puesto nada sobre la mesa, de ahí a un primer impacto en la parte industrial. Pero luego a nosotros lo que nos preocupa no es tanto lo que pueda dar en empleo directo a nivel industrial, que también, evidentemente, es que nos preocupa la mayor. O sea, SEAT es una compañía que tiene dos marcas, SEAT y Cupra, que tiene un centro productivo que es su corazón, por decirlo de alguna manera, que es el centro de Martorell. Si Martorell no es rentable, difícilmente no será la compañía.
2: I a partir d'ara què, Sílvia? Quins passos seguiran a partir d'ara?
0: Doncs d'entrada no ens deien que no es plantegen cap vaga ni mobilització immediata, perquè insisteixen que encara no hi ha una decisió formal, però com bé dèiem, ara s'està celebrant aquesta reunió per prendre qualsevol decisió. En tot cas, veurem com continuen avançant. I el primer pas, doncs, és això, reunir-se amb la direcció de SEAT i de Volkswagen, analitzar què hi ha realment sobre la taula, però també remarcava el Rafa que és necessari aquí que actuïn les administracions de la Generalitat com el govern espanyol, donant, doncs, ajudes a la companyia en aquest cas, perquè el que està en joc, diuen, és no només el futur d'una marca amb més de 70 anys d'història, sinó també el futur de Martorell i de milers de treballadors d'una part molt important de la indústria de l'automoció catalana.
2: Mm-hmm. Molt bé, gràcies, Sílvia. Seguirem molt pendents d'aquesta notícia, la possible desaparició de la marca SEAT, pendents d'aquesta reunió que hi ha en marxa ara mateix a la ciutat alemanya de Wolfsburg, on es podrien donar, doncs, pistes, no?, del pla de transformació de la companyia i que podria afectar, com estem explicant, a SEAT. Gràcies, Sílvia. Fins després.
0: Gràcies, Yolanda. Fins després.
2: I pel que fa al temps, doncs hem tingut novament una jornada marcada per l'ambient assolellat i temperatures que han fregat els 38 graus en alguns punts. I demà, resumint, doncs més del mateix. Sol arreu de Catalunya, algunes nuvolades al Pirineu i unes temperatures que seguiran pujant, especialment a Ponent i la Vall de l'Ebre, on es poden assolir els 40 graus. I situació també a les carreteres. Sapiguem si hi ha alguna complicació a aquesta hora. Sílvia Del Amo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Diverses incidències tant a l'àrea metropolitana nord com sud. Fem un repàs ràpid. En el cas de la part nord, aturades a la zona de Barberà en sentit Tarragona, encara pendent de ser retirat el vehicle implicat en un accident a Cerdanyola en sentit Tarragona, en concret un camió, i també una avaria d'un altre vehicle a Sant Cugat en sentit a Girona, per tant, complicacions. En el cas dels accessos nord també la C33 i la C58 han patit diversos accidents i hores d'ara tenen aturades de Montcada cap a Trinitat i també a la zona de Ripollet. Si ens anem cap a la part sud, destaquem la 2, amb aturades a Sant Joan d'Espí de sortida i d'entrada un parell de quilòmetres, i la B23 també afectada per un accident amb un carril tallat a Castellbisbal en sentit sud, també amb certa lentitud. Les rondes van carregades, no baixeu la guàrdia i per això us demanem, com sempre, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
2: I després de la publicitat, tornarem a parlar avui d'educació, perquè a hores d'ara es manté la vaga de professors prevista per a l'inici de curs. Es manté la vaga per al 8 de setembre, dimarts que ve, perquè no s'han acostat posicions en les trobades que hi ha hagut avui entre el Departament d'Educació i els sindicats. Us explicarem com estan les coses i com repercuteix aquest conflicte en un dels sectors afectats, les cases de colònies.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Estàs escoltant
5: COPE Tarragona
4: 93.5 FM.
6: Torrera.
7: Abre tantas preguntas, las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
8: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Máster universitario en Radio COPE.
9: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
4: Si aún no la has escuchado,
10: prepárate, porque es

0: No hi ha hagut sorpreses i de la reunió d'aquest matí entre Educació i els sindicats doncs no ha sortit cap acord que pugui evitar la vaga prevista pel proper dimarts de professors, el primer dia de curs. Per tant, la vaga es manté. El d'avui ha estat l'enèsim fracàs en la negociació que porta mesos encallada. Els sindicats reconeixen que amb els dies que queden fins dimarts doncs és molt difícil que es pugui revertir la situació. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que estés, acusa el Departament d'Educació i a la seva consellera Esther Niubó de no haver volgut fitxar quan tocava.
1: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
0: Doncs si no hi ha canvis d'última hora, el curs escolar dimarts que ve començarà, com estem sentint, amb una nova vaga de professors i tot fa pensar que serà doncs, una tardor calenta a escoles i instituts. I en aquest conflicte hi ha damnificats, evidentment. I aquest és el cas, per exemple, de les cases de colònies que afronten un curs molt complicat perquè més d'un miler de centres ja han dit que mentre no es resolgui el conflicte i com a mesura de pressió no faran ni sortides ni colònies. Imagineu el que representa això per les cases de colònies. Parlem ara mateix amb el Werner Esteller, que és el vicepresident de l'Associació de Cases de Colònies de Catalunya. Què tal, Werner? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Doncs com afronteu aquest curs que està a punt de començar? Amb quines perspectives?
2: Amb les perspectives molt baixes. De fet, ja les teníem molts dubtes al final del curs escolar de com es reprendria després d'aquestes vacances d'estiu el curs i s'ha complert els pitjors auguris, que és el manteniment d'aquest boicot i la no voluntat de moltes escoles públiques de fer colònies i sorties escolars.
0: Clar, jo no sé si aquesta mesura de pressió pot fins i tot posar en risc la viabilitat d'algun negoci, no? O que s'estiguin plantejant reduir plantilles. Clar, perquè hem de tenir en compte que quan parlem de cases de colònies parlem de monitors, de cuiners, de personal de manteniment, proveïdors. Jo no sé quants llocs de feina, activitat econòmica podria estar en joc, no sé si ho teniu quantificat.
2: L'activitat econòmica és, com bé dius, és molt, molt més gran que no la pròpia de l'instal·lació. També has de pensar que moltes cases de colònies, de petites i mitjanes empreses, estan ubicades en nuclis rurals que donen energia econòmica a molta part de la població. I, evidentment, això és com sempre fem el símil, no? Doncs allò que ens diuen els mestres, que tranquils, que ja hi tornarem després d'aquest xantatge que estem amb aquest pols, que estem amb el departament, ja hi tornarem. Doncs, bueno, és tan fàcil com pensar què passaria amb un barri quan deixem de comprar la botiga local durant un any, si després, quan hi tornem, què hi haurà darrere si la botiga estarà oberta o no estarà oberta, si haurà canviat el model de barri, hi haurà aparegut una granària. Bueno, és complicat entendre el fet de que puguem aguantar aquest pols que està tenint els docents amb el departament, perquè la realitat és que ara mateix ja hi ha cases que tanquen aquesta tardor perquè la caiguda ha estat a zero reserves. Tanquem, això vol dir que no hi ha una crida en els treballadors. Hi haurà una pèrdua econòmica important, però també una pèrdua de talent, de personal que ha estat format al llarg dels anys a les nostres empreses i que finalment han de buscar, evidentment, les seves sortides laborals en un altre entorn que no pas les cases de colònies.
0: Clar, perquè quant de temps pot aguantar econòmicament una casa de colònies amb una caiguda tan forta de les reserves? Ara em deies que aquesta tardor ja n'hi haurà que no obriran.
2: No, ja n'hi ha que no obriran, són les més petites. Hi ha algunes que per la seva capacitat de Sant Gràcia tenen dos, tres cases i han concentrat tots els seus grups escolars en una única casa. Això vol dir que les altres dues les romandran trencades fins que no resolgui el conflicte. Això vol dir que hi ha un gruix important de treballadors que no reincorporaran. Les petites ja estan parlant de que, tot i que, bueno, les expectatives són les que són, ja estan parlant de tanquem, aturem la sagnia i veurem al març si això es resol, amb quina capacitat, quin múscul tenim i quina energia tenim per poder reprendre, perquè és que és difícil pensar que podem tenir un coixí. Nosaltres som empreses que, petites empreses que vivim de, no tenim un coixí econòmic important. Els nostres marges són els justos i necessaris per donar cobertura al servei, i a més venim d'una època que tots recordem del Covid, en la qual encara estem arrossegant crèdits que ens fan encara més feixuga la tasca de continuar.
0: Clar, sou una part damnificada d'aquest conflicte, però jo no sé si enteneu les reivindicacions dels professors, no? Ells diuen que les colònies impliquen més hores de feina, nits fora de casa, més responsabilitat, i que això doncs, no se'ls reconeix. Però clar, creieu que hi ha marge per arribar a un acord, o almenys que s'hauria de fer un esforç per tancar aquest conflicte perquè hi ha damnificats, com vosaltres?
2: I els nens.
0: I els nens també, els nens, sí.
2: Principalment els nens. Nosaltres som un efecte col·lateral i això ens ha demostrat el departament també. I ha d'explicar la situació. Entenem les reivindicacions. Crec que tothom pot entendre les reivindicacions dels mestres i els docents. Ningú podria estar en contra del que reclamen. El que nosaltres no entenem és que se'ns faci aquest xantatge, que se'ns faci ús de moneda de canvi amb un conflicte amb el departament. Ells creuen que han tocat el moll de l'os posant-nos en risc a nosaltres com a model educatiu, quan en realitat des del departament ja s'ha demostrat per les diferents accions que som un dany col·lateral assumible en aquest conflicte i que les preocupacions van més enllà del boicot o no boicot. Van amb altres problemes per ells molt més importants a resoldre en aquest conflicte laboral. Per tant, aquí tenim una... Ells creuen que estan fent molt de mal al departament, però la realitat és que el mal ens el fan a nosaltres, però el departament ja ho ha demostrat amb les seves accions, que va fent amb una altra línia de cobertura, que nosaltres som, diguem-ho així, aquest dany col·lateral assumible pel govern.
0: Ara feies tu referència, Werner, als nens, no? Perquè, clar, aquests dies fora de casa, amb els companys, en una casa de colònies, forma part també de l'aprenentatge, i hi ha nens que potser només tenen aquesta oportunitat de lleure i se'ls està negant també aquesta oportunitat, no?
2: Sens dubte, nosaltres sempre ho hem dit, les escoles ens han tingut en compte al llarg d'aquests 40 anys. És un model educatiu de país, únic de país, que hem exportat de fora del territori. El tenim, l'hem acompanyat, ens han ajudat a créixer els mestres amb aquesta tasca. I està en risc, evidentment està en risc. Hi ha nens que la capacitat de socialització, la convivència, d'inclusió en la llengua, al territori, ja la descoberta del propi territori, hi ha moltes. Ningú podria, igual que ningú pot estar en contra de les reivindicacions, ningú pot estar, pot dir que les colònies no és un element educatiu bàsic i fonamental pels nens, i a més amb un perfil d'alumnat com els que tenim actualment. Són imprescindibles. I és una realitat. També hi ha una altra cosa, ara hem viscut l'estiu. No tindrem places per cobrir tota la demanda d'estiu l'any vinent si les coses no reactiven, perquè els cas que ara hem aguantat l'estiu donant cobertura al lleure d'estiu, que tan reconegut per tots, però bueno, l'any que ve, si no hi són, hi ha menys oferta de la demanda que hi haurà. És complexa.
0: Clar, jo no sé si heu rebut algun tipus d'ajuda o si teniu previst com a sector demanar-ho formalment, si aquesta situació s'allarga.
2: Sí, hem reunit i s'han activat línies de crèdit que no deixen de ser deute per les empreses per poder aguantar aquest impacte d'aturada. I això és un risc molt gran, perquè davant de la incertesa del futur, com podem pretendre endeutar-nos encara més si encara no sabem quina resolució hi haurà al futur, si seguirem o no seguirem? Si ens diuen que en 3-4 mesos això es reactiva i que podem recuperar la normalitat, doncs qualsevol podria pensar que, mira, mal ens pesi, ens endeutem per continuar oberts i ja ho tornarem. Però clar, com podem endeutar-nos ara si no sabem a futur si podrem continuar treballant? És una posició complicada de prendre la decisió per part nostra en aquest moment. Per part del departament, l'única cosa que s'ha activat és això, són ajudes de crèdit, tot el que diuen ells, per poder aguantar aquest boicot.
0: Molt bé, doncs esperem que s'arribi a un acord el més aviat possible, perquè clar, hi ha sectors com el vostre que estan patint les conseqüències d'aquest conflicte, i tant de bo, Werner, puguem tornar a parlar en els propers dies, perquè tots els centres diuen que tornen a fer colònies i els nens a gaudir també d'aquestes sortides tan fantàstiques. Werner Esteller, vicepresident de l'Associació de Cases de Colònies de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres per l'interès.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: La Linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Si me comprometo a un trabajo, lo termino.
6: Creo que estás loco.
7: Aguas turbias.
8: Una nueva Unión Soviética.
7: Enemigos letales.
8: Resurgirá de entre las cenizas.
7: Y ningún margen de error.
9: ¿Has oído hablar de él?
10: No.
7: Michael Dudikoff se sumerge en dos misiones.
11: Soy un oficial médico.
7: Al límite.
11: No reparo submarinos rusos.
7: El río de la muerte.
12: Esto es el poder. Porque eliminará solamente a los débiles.
7: E inmersión de emergencia.
12: Santa.
7: El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
13: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
14: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.

0: A Catalunya hi ha més de 50.000 persones ara mateix en la llista d'espera de dependències, la xifra amb la que va tancar el 2025, i és un 13% superior a la de l'any anterior. De fet, en una dècada el nombre de beneficiaris ha pujat un 74%. Estem en la xifra rècord de 250.000 persones que requereixen atenció a la dependència. Són dades que recull l'última memòria del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, i parlem amb el seu president, el Ciriaco Hidalgo. Què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: D'entrada, sembla que hi ha una contradicció, no? I és que mai abans s'havia invertit tant en dependència, però tampoc tanta gent esperant atenció, no? No s'aconsegueix absorbir tota la demanda que hi ha. Si no m'equivoco, en 4 anys la inversió ha crescut un 37%, però els beneficiaris, com jo deia, un 74% en una dècada. No quadren els números aquí.
1: Sí, certament. Bueno, primer de tot, ens indica que hi ha un envelliment de la població i que és una realitat molt visible. En 10 anys, les persones beneficiàries, com bé deies, del sistema d'atenció a la dependència pràcticament ha crescut un 74% i supera ja les 250.000 persones. En tot això, clar, s'ha anat incrementant els recursos, però aquests recursos, fruit també d'aquest creixement constant de persones necessitats d'aquest suport, genera tensions. I aquestes tensions es troben clarament amb el que triga el sistema en reconèixer, diríem, els drets d'aquestes persones. I, per tant, és en aquest sentit on posem el dit a l'anàfora, és a dir, no solament que ha incrementat el número de persones, sinó que també aquestes persones que ja coneixem que anirem a aquesta situació, el sistema no s'ha adequat correctament i, per tant, continua generant aquestes tensions i aquesta situació que moltes vegades triga en el reconeixement d'aquests drets.
0: Clar, potser durant molts anys no se li ha donat la importància que tenia aquesta taxa d'envelliment, aquesta major esperança de vida, i ara ja potser fem tard o anem molt justos, com a mínim?
1: Bueno, anem tard segur. Per tant, és a dir, les previsions hi som, és a dir, la demografia hi està aquí, ens hi diu constantment moltes coses i, per tant, la resposta dels poders públics no ha estat a l'alçada de les potencialitats que n'hi havia de persones dependents. I, per tant, des d'aquest punt de vista, independentment de que s'ha millorat els recursos, s'ha incrementat, diríem, també el nivell de prestacions, això genera aquestes tensions. Aquestes tensions de manca de reconeixement d'un volum molt important de persones i que triga el reconeixement més de 276 dies de mitjana, que inclús per anys s'està incrementant. Per tant, des d'aquest punt de vista, anem tard, però creiem que aquestes xifres d'hores ara i les previsions que tenim en el futur, el que convidem és a fer una reflexió per, diríem, millorar, que l'objectiu ha de ser que l'atenció a les persones s'avanci abans de les circumstàncies que puguin necessitar-les, perquè la demografia així ja ens ho indica.
0: Clar, potser no ha estat tant un problema de diners, sinó de gestió.
1: Indudablement, és a dir, els diners s'han incrementat molt substancialment, com posem de manifest, inclús a la vora de 678 milions d'increment, que és més d'un 37%, per tant, però n'hi ha greus elements de gestió, de que cada vegada més, pues, diríem, els tràmits es fan molt feixuts, i a vegades no s'ha reforçat amb persones capacitades per lo mateix. Per tant, la simplificació administrativa, que sempre és un repte per qualsevol element amb l'administració, s'ha de posar de manifest. En aquests moments s'està treballant en aquesta direcció, però encara se'n va amb molt de retard. I, malauradament, estem veient, i a vegades amb una exposició molt clara, de que, malauradament, a vegades aquest reconeixement que té dret la persona arriba massa tard, inclús en situacions de pèrdua de la vida o inclús d'un increment de la situació de dependència d'aquestes persones. Per tant, avançar-s'hi és un factor, tenir més recursos de persones per atendre és un altre, però també de la millora de la capacitat, diríem, administrativa per fer més àgil el reconeixement del dret d'aquestes persones.
0: Ara mateix a Catalunya crec que hi ha prop del 50% més de persones de 65 anys que menors de 15 anys. Això, evidentment, és un repte en tota regla en la nostra societat.
1: Clar, això és la demografia.
0: Exacte.
1: Això no cal que vingui ningú ni fer experiments.
0: Això
1: la demografia
0: cau pel seu
1: ja ens hi
0: pes.
1: Diu coses.
0: Són números clars.
1: Exacte.
0: Clar, i quina és la recepta que proposeu des del Consell de Treball? No? Una actuació transversal, tenint en compte que els reptes són diversos, no? Conciliació, igualtat d'oportunitats, serveis públics. Plantegeu això que em comentaves, incorporar la perspectiva demogràfica en les polítiques públiques.
1: Clar que sí. És a dir, primer, no ens pot sorprendre, diríem, aquests escenaris i els de futur, com la necessitat que també el propi Consell de Treball Econòmic Social ha posat de manifest de la necessitat de la immigració a fi efecte també del nostre mercat de treball. Però hem de treballar no solament amb una perspectiva clàssica dels serveis socials. Aquí cal treballar amb una perspectiva que s'impliqui la salut, els serveis socials, l'ocupació, l'habitatge, en definitiva, també vetllar per l'autonomia de les persones, perquè el repte no és només viure més temps, sinó que les persones puguin envellir amb autonomia, amb qualitat de vida, amb l'atenció adequada quan ho necessiten. I això solament és possible si es té una visió integral del paper de la dependència i no es té una visió parcial solament o d'una prestació o d'una visió dels serveis socials.
0: Doncs com dèiem, a Catalunya hi ha prop del 50% més de persones de 65 anys que menors de 15 anys, per tant és un repte com a societat i s'ha d'abordar el més aviat possible i també de la millor manera. Ciriaco Hidalgo, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: ¿Hace cuánto que no te haces una revisión médica? Ya, es que tener que pasar por el médico de cabecera y esperar a que te den cita, pero eso lo tienes resuelto con Línea Directa. Tienen el seguro que necesitas desde 21,90 euros al mes, sin copagos y sin tener que pasar por el médico de cabecera. Vamos, que puedes ir directamente a cualquier especialista. Con Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales. Eso es justo lo que necesitas. Y para tus pruebas cuentas con la tecnología diagnóstica más avanzada. Y todo esto con menos esperas, claro, porque tu salud no espera. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: ¿Tienes algo que decir?
3: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Haz que la vuelta al hogar te sepa a gloria con el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados. Solo el 4 de septiembre.

0: Avui estem analitzant a la programació de COPE Catalunya i Andorra el que representa la indústria dels videojocs a Catalunya. De fet, Catalunya lidera la indústria d'aquest sector a tota Espanya, que mou milions d'euros al seu voltant. És un sector que dona feina a més de 5.000 professionals qualificats. Catalunya concentra més de la meitat de la facturació global i Barcelona funciona com a epicentre tecnològic i creatiu. Però la primera pregunta que ens fem és com es crea un títol des de zero i quines possibilitats reals té de triomfar en un mercat hiperpoblat. Ricard Álvarez.
1: Catalunya concentra el 54% de la indústria del videojoc a Espanya, un sector en ple creixement que mou xifres milionàries. Però com es dissenya una d'aquestes obres des de zero? El David Ferriz, de Devilish Games, ens explicava que la clau inicial no és cap altra que la mateixa creativitat.
2: Bueno, pues empieza por la idea, ¿no? Por el concepto inicial, que a veces puede venir de cualquier parte, ¿no? Una cosa es que bueno, pues tengas claro que quieres hacer un juego de fantasía o antes nombrabas un Grand Theft Auto, es decir, una secuela de un juego, y otra cosa es que te apetezca hacer algo nuevo, ¿no? En nuestro caso, pues siempre intentamos hacer cosas nuevas y originales, y la idea puede venir de cualquier parte.
1: El procés no depèn només d'una bona idea. A causa de l'alta competència del mercat, la producció requereix equips multidisciplinaris i anys de feina constant per aconseguir un producte que pugui ser viable.
2: Nosotros en la empresa somos 7 personas en plantilla, ¿no? Pero también es verdad que hay muchas cosas que no podemos cubrir, ¿no? Por ejemplo, la localización a un montón de idiomas, pues la subcontratamos en el apartado sonoro, por ejemplo, la parte de música, sonido, etcétera, también la subcontratamos. Entonces, al final, pues, aunque son juegos relativamente pequeños, hechos por una empresa pequeña, pues al final te encuentras que en los créditos hay 30 o 40 personas, claro. Fácilmente, ¿no?
1: Darrere de cada títol s'amaga una feina titànica on el talent i la gestió financera s'equilibren per convertir la creativitat en un negoci sostenible. Aquestes complexes produccions tenen una repercussió econòmica directa i massiva en la societat. Així ho ha explicat avui al programa Migdia COPE a Catalunya i Andorra el professor de Macro i Microeconomia de la Universitat Abat Oliva Feu, Edgar Nolla, en analitzar l'esperat llançament de títols com, per exemple, el GTA 6.
3: O sigui, és un joc que ha estat desenvolupant-se els últims 6 anys i és un joc que en Estats Units, perquè tinguis la magnitud, es preveu i s'ha calculat les empreses que el dia de sortida del joc al mercat han fet unes reserves econòmiques, les empreses, de 1.000 milions en concepte de l'absentisme laboral que preveuen que hi haurà perquè la gent no anirà a treballar per jugar aquest joc.
1: Aquest fenomen no és un cas aïllat, sinó el reflex d'un sector global consolidat com un dels motors econòmics i culturals més potents del panorama actual.
3: A nivell mundial, el sector del videojoc mou 180.000 milions d'euros. En Espanya estem parlant més o menys de 2.300 milions, aproximadament, de quota de mercat. D'acord? Clar, el món del videojoc ha canviat molt el concepte, no? Nosaltres quan, o com a mínim jo, quan tenia la meva edat, era un Super Mario, era un Sonic, era un joc molt simple i, escolta, i no feies una comunitat, no? El món del videojoc és un món cultural, un món pop, un món de lo que et deia, no? De comunitat.
1: El desenvolupament artístic i la força financera confirmen que el videojoc ha deixat de ser un simple entreteniment per esdevenir una indústria cultural d'abast global.
0: Gràcies, Ricard. Doncs estem parlant de l'impacte dels videojocs aquí a casa nostra. Hi ha, evidentment, un impacte, com estem explicant, econòmic, però també hi ha un impacte en el llenguatge i per això parlem amb l'Aurora Gómez Rovira, que és professora de llengua de la Universitat Abat Oliva Ceu. Com estàs, Aurora? Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Doncs a veure, els videojocs estan influint realment ara mateix en la forma en la que parlen els joves?
4: Sí, perquè també és com es relacionen en realitat. I de fet és així des del confinament.
0: Mm-hmm. I és una influència que ha anat a més en els darrers anys?
4: Sí, perquè clar...
0: O només des del confinament?
4: Aviam, cal diferenciar dues coses. La primera és que quan parlem de joves estem parlant dels que tenen 20 anys o dels que estan fent l'ESO, saps? Perquè en el cas dels que estan fent l'ESO, quan els ve a tocar el confinament, anem a dir, era la seva etapa formativa, anem a dir, en el moment vital, en què ells aprenien a relacionar-se socialment. I en el moment en què vam tenir el confinament, els que ara tenen 20 anys, anem a dir, estaven començant a trobar el seu... era la seva adolescència, per tant, el moment en què trobaven la manera d'identificar-se, no? Llavors, el moment o anem a dir, la comunitat digital a la qual pertanyien ha influenciat molt en com s'expressen i com es relacionen.
0: Clar, pels que no estem tan habituats a això dels videojocs, no sé quin tipus de paraules o expressions són les que més es fan servir. Acostumen a ser paraules, evidentment, que no estan al nostre diccionari, no? No sé, pro, farmear, que ara està molt de moda, buguear, trolear... Quin tipus d'expressions?
4: Clar, trolear, per exemple, ja és més millennial, generació Z. Ja comença a ser de gent que necessitem retinol. Sí. Sí, en canvi, sí. Per exemple, funar és potser més generació Z que els alfa també recuperen, no? Però igualment hi ha moltes expressions que els nanos que ara preadolescents, adolescents fan servir que per nosaltres sembla xinès gairebé. Tot el tema aquest de aura por mil o fins i tot el campear ja és dels anys 90, per tant pràcticament necessitarem un diccionari al final, sí, professors.
0: Sí. Sí, és veritat. I és veritat que les llengües, clar, canvien constantment, però jo no sé, Aurora, si això enriqueix realment el llenguatge, no sé si suma o resta.
4: Jo tampoc sé si suma o resta, en realitat.
0: Això potser ho veiem en perspectiva, no? Amb una mica més de temps.
4: Clar, per exemple, nosaltres els millennials vam acunar els termes com postejar, xatejar, que s'han quedat, perquè són accions que seguim fent a dia d'avui, no? Llavors, caldrà veure si les expressions que estan fent servir ara els zoomers i els de la generació alfa continuen mantenint-se al llarg del temps. És a dir, com més gent les faci servir durant més temps, més es quedaran. Jo crec, per exemple, les batalles de Farme d'Aura, que ara s'han fet tan virals a les xarxes, no es quedaran, però no sé. Igual tornem a tenir aquesta conversa d'aquí 15 anys i estic completament equivocada.
0: Sí, ho comprovarem llavors. El que està passant també, clar, els joves utilitzen aquestes expressions pròpies dels videojocs i que segurament moltes altres persones, començant pels seus pares, no entenen, no? I clar, les fan servir més enllà del videojoc, en la seva vida quotidiana. I clar, aquí hi ha un abisme de comunicació cada vegada més gran entre generacions.
4: Clar, perquè el que dèiem, no? Els que ara són adolescents van passar la seva infantesa, per exemple, jugant al Roblox, no? Com que no podien sortir al parc perquè estaven confinats, es van posar en el Roblox. Llavors, ens passa una experiència mirall a la que vam tenir els millennials. Els millennials vam traduir el món analògic en el Messenger, no? Posàvem, en lloc de fer un somriure, perquè no teníem la persona al davant, posàvem dos punts a tancar dièresi. En canvi, ara els alfa estan fent la inversa, no? Tot allò que ells van aprendre de relacionar-se amb la gent a través d'una pantalla, ara ho estan traslladant en el món actual, o sigui, en el món real. Per tant, hi ha tot aquest argot gamer que han fet general, no? a la vida real. Llavors tenim, no sé, per exemple, ser Ohio, no cap, Skibidi, ser molt Sigma, ser un bro, ser un chat.
0: Arriba un moment que et perds, eh?
4: Totalment, jo necessito una xuleta per...
0: Sí, clar, potser no ho entenem els pares, però sí que és veritat que es deu crear una mena d'identitat de grup, no? De comunitat entre els joves que fan servir aquest vocabulari, aquestes expressions.
4: Exacte, i de fet això que comencen a fer ara del Farmer d'Aura, que ens sembla tan estrany i tan... Què els ha passat? Ja han begut oli perquè realment se'ls ha fregit el cervell completament als joves, no? Però em recordo molt el moment aquell en què van començar el breakdance, que també sembla una cosa molt estranya, i al final era el que dèiem, no? Crear comunitat i tornar a relacionar-nos amb la gent cara a cara.
0: Sí, sí. I també als videojocs, Aurora, hi ha molt llenguatge relacionat amb la comunicació ràpida, amb moltes abreviatures, no? I això està molt lligat també amb la forma com els joves es comuniquen per WhatsApp o a les xarxes socials. I si no estàs al cas, és que és impossible desxifrar res. Escriure amb tantes abreviatures fa mal al llenguatge?
4: Clar, és un problema que els ha passat molt a la generació Z, els que ara tenim a la universitat. Els millennials, anem a dir, com que vam fer el procés d'aprendre a llegir amb llibre, llibreta, escrivint a mà, vam aconseguir el que la Marianne Wolf diu, un enteniment, una lectura profunda del text, no? Perquè llegim de manera lineal. Agafem per cada cop d'ull 5 paraules, els que tenim la lectoescritura ben assumida, no? En canvi, els de la generació Z van aprendre a llegir més en pantalla, perquè ja de ben petits, com que no sabíem com afectava el cervell dels més menuts, no? Doncs potser els hi posàvem YouTube o els hi posàvem no sé el què. Uh-huh. I al final acabes aprenent a llegir amb una pantalla. I el processament cerebral que es fa, el processament del llenguatge és completament diferent. Llavors, la lectura ha sigut encara més superficial. En el cas dels que ara estan en etapa de primària i d'ESO, ja és encara més superficial. I aquí és on tenim una miqueta aquest problema de comprensió lectora, no? Que es veu en l'informe PISA i tot això.
0: Mm-hmm. Doncs com estem explicant, els videojocs no només generen noves formes d'entreteniment, sinó també noves paraules, noves expressions, noves formes de comunicar-nos, i aquest impacte en el llenguatge doncs, té els seus defensors i també els que no ho veiem tan clar. Aurora Gómez, professora de llengua de la Universitat Abat Oliba Seu. Gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Aurora. Bona tarda.

0: en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
1: ¡Qué corredorazo le hemos
0: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
2: ¿Qué pasa en la Vuelta?
0: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
3: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
4: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
5: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
3: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
5: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
3: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
3: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
6: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
7: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama.
8: Todo el mundo que quiere hacer una dieta quiere hacer una dieta súper restrictiva total.
7: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
9: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
7: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
10: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
11: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
12: De lunes a viernes de 3 a 7.
13: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
14: Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose. En algunos sectores se nota más.
12: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
15: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Un dia descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
16: Si con las humedades te las tienes que ver.
17: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
18: Murprotec.
19: Deu minuts i les 8 en punt de la tarda. Us ho dèiem a l'inici del programa. Estem pendents de la reunió que hi ha ara mateix a Alemanya del Consell de Supervisió de Volkswagen perquè s'està discutint un pla de transformació de negoci que podria implicar la desaparició de la marca SEAT. Volkswagen s'estaria plantejant eliminar la marca SEAT com a fabricant de cotxes com a molt tard a finals de 2029. Tot i això, de moment, és una filtració, s'ha de confirmar oficialment, i la primera pregunta que ens fem és si això implicaria tancament de plantes, com la de Martorell, o acomiadaments. Sílvia Fernández, què sabem i què diuen els treballadors de Martorell?
20: Doncs, Yolanda, de moment aquesta és la part que ens afecta directament al territori català. Què podria passar amb la planta de Martorell i la desaparició de SEAT, que, com diem, per ara és hipotètica i es basa només en una filtració, no significa automàticament el tancament de Martorell. De fet, la planta està entrant ara en aquesta nova era de l'etapa industrial i aquest juny va començar a fabricar el Cupra Raval i el Volkswagen Polo, que són dos models elèctrics que formen part precisament d'aquesta nova família de vehicles urbans elèctrics del grup per la nova aposta. Per tant, Volkswagen hi ha invertit aproximadament 3.000 milions d'euros per adaptar la planta i l'aposta industrial de Martorell continua com una peça estratègica, però la gran incògnita és què passarà amb la càrrega de treball associada als models que són concretament d'aquesta marca SEAT a partir del 2029, com explicaves.
19: I el comitè d'empresa de SEAT intenta enviar un missatge de tranquil·litat, no, Sílvia?
20: Sí, Matías Carnero és el president del comitè d'empresa i ha recordat que SEAT opera a través de dues marques, com dèiem, de SEAT i de Cupra, i que en el cas que els models de la marca de SEAT no s'electrifiquin fins al 2030, la seva fabricació podria ser substituïda per models de Cupra. Recordem, a més, que després que hagi esclatat aquesta filtració, la reunió del Consell de Supervisió prevista inicialment per demà a Alemanya s'ha avançat aquesta mateixa tarda i estem pendents de les decisions que es puguin prendre. I a nosaltres, amb nosaltres, a COPE Catalunya, hem pogut parlar amb el Rafa Guerrero, que ha analitzat aquesta situació.
21: Yo creo que afortunadamente en este caso que no se va a aprobar nada, con lo cual nos tocará esperar.
1: Eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada. No es tal escenario de una protesta porque no sabemos muy bien a lo que nos enfrentamos todavía, ¿no? Pero desde luego sí de empezar a movernos. También hablar con las administraciones públicas. Claro, aquí ha habido ayudas cuantiosas siempre, históricamente, pero a raíz de la pandemia, con el tema de los PERTES, precisamente para garantizar el futuro de la compañía y sus marcas. Esto no va en esa línea. Entonces yo entiendo que el gobierno, que el gobierno de la Generalitat de Cataluña, las diferentes administraciones tienen algo que decir al respecto. Y evidentemente también tener reuniones y de forma más intensa y más habitual con el conjunto del Comitè Mundial, con IG Metall, pero con el conjunto de los sindicatos.
20: Guerrero, que és el secretari de Comissions Obreres, critica diverses decisions que ha pres l'empresa en els últims anys i assegura que Volkswagen ha anat perdent el rumb, per exemple, amb una decisió que és crear el Cariad, la divisió de software de Volkswagen, en què el grup hauria invertit uns 25.000 milions d'euros i que, segons ell, doncs, no ha donat la resposta esperada. I per això doncs, el desconcert és latent entre els treballadors.
1: De lo que plantea el grupo, de lo poco que se sabe, no... Más allá de recorte por recortar, no se ve cuál es la estrategia para ser más competitivo en el vehículo eléctrico y conectado, ¿no? Uh-huh. Bueno, somos conscientes que el grupo Volkswagen tiene un problema gordo, que está en una crisis importante, somos conscientes que lo que se apruebe, sea lo que sea, nos va a afectar. O sea, no somos tan ingenuos para pensar que se va a quedar en Alemania y no nos va a afectar al resto de marcas, de fábricas. Pero una cosa es eso, y otra cosa, de repente, con lo que aparece... con la eliminación de un pilar estratégico de la compañía SEAT, que es su marca SEAT, junto con la marca Cupra.
19: Claro, porque... Per entendre per què s'ha produït aquesta filtració, Sílvia, tot això té alguna cosa a veure amb el número de vendes?
20: Doncs no, de fet, les xifres de SEAT són molt bones i a Espanya van vendre més de 66.000 turismes l'any passat i continua sent una de les firmes més venudes del país. Per tant, no estem parlant pas d'una marca sense beneficis. El que passa que el que està valorant Volkswagen és si li compensa mantenir dues marques, SEAT i Cupra, amb estratègies diferenciades o concentrar els recursos en la que està creixent més, que en aquest cas doncs, seria Cupra, pel tema dels vehicles elèctrics. Un criteri que, si finalment es convertís en una decisió, doncs Guerrero no entén.
1: Yo no veo un escenario a medio plazo en el que SEAT como compañía pueda ser rentable si no se mantiene sus dos compañías. Porque el contexto en el que está el grupo Volkswagen es de recorte, en el plan de inversión es de en torno a 50.000 millones, de eliminación de proyectos, de retrasar otros. A mí me preocupa por lo que pueda afectar a la compañía, al empleo, pero es que me preocupa también porque lo que evidencia es la deriva de la dirección del grupo Volkswagen, que es incapaz de poner sobre la mesa medidas para hacer más competitivo al grupo en su conjunto en este nuevo paradigma del vehículo eléctrico y conectado, que es el gran problema.
20: Veurem doncs, què acaba passant en aquest Consell de Supervisió de Volkswagen que s'està produint ara mateix a Alemanya, Yolanda.
19: Exacte. Esperem a veure què surt d'aquesta reunió i si realment la marca SEAT està o no en perill. Gràcies, Sílvia. Fins
20: Gràcies.
19: Demà. Que vagi molt bé. Informació ara esportiva amb el Joan Batllori. Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
19: I comencem parlant del Barça, que ha tornat a la feina després de dos dies de descans.
2: Toca començar a preparar la visita a València diumenge i amb novetats importants en aquest entrenament. Víctor Navarro, bona tarda.
18: Bona tarda, Joan. Doncs un Futbol Club Barcelona amb dues bones notícies per Hansi Flick. Gabriel Jesús ja entrena amb l'equip primera vegada els darrers dos dies. No ho ha fet perquè l'equip tenia festa, si ha anat en algun moment a la ciutat esportiva, però avui primer entrenament, primera sessió amb els seus companys. En tindrà tres abans de València, la d'avui, la de divendres i la de dissabte. En teoria no viatjaria, no estaria en aquesta convocatòria. I si entra finalment a la convocatòria, sabrem més per part de Hansi Flick aquest dissabte a la una del migdia en la roda de premsa. Si entra no s'espera que tingui minuts encara. Si podria, a la Champions el proper dimecres al Camp Nou. Qui tindrà segur minuts en els propers dos partits i entrarà a les convocatòries és Gavi, jugador que Hansi Flick vol que sigui una peça important, una més a més, un jugador que entri dins de les rotacions. I Gavi avui ja ha entrenat després de l'ensurt a la primera jornada contra l'Elx, aquell ensurt que finalment va quedar en res. Després d'una setmana aturat, dos partits s'ha perdut, doncs Gavi ja entrena avui i viatjarà a València. Per cert, l'equip viatjarà el mateix dissabte, el dia de la prèvia, perquè el partit és a un quart de cinc de la tarda diumenge a Mestalla, València Futbol Club Barcelona, i prefereixen fer nit sempre que hi ha aquest horari al lloc de destí.
2: Gràcies, Víctor. El Barça, que per cert acaba de fixar pel proper dissabte 19 de setembre la seva assemblea de compromissaris, assemblea que una vegada més serà telemàtica. A l'Espanyol, dia de presentacions, presentats Brian Zaragoza i Gorosabel, i també de balanç de mercat. El director esportiu Monchi diu que han complert amb els objectius marcats.
0: Nosotros teníamos una hoja de ruta marcada desde el primer momento y creo que la hemos cumplido, si te soy sincero, no digo a lo mejor al 100%, pero en un alto porcentaje. Esa hoja de ruta tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C que cubría o complementaba aquello que se necesitaba.
2: També balanç de mercat al Girona, que ha presentat l'extrem Carles Pérez i va vendre ahir un Ahi al Panathinaikos per 15 milions. El director esportiu Quique Cárcel fixa objectius un cop tancada la plantilla.
21: És molt relatiu. Jo crec que hi ha una plantilla per lluitar. 100%. Jo estic 100% segur que aquest equip pot lluitar per estar pues, a dalt. Però això no vol dir que el futbol és molt capritxós i com equips com el Màlaga, el Racing i tal han baixat a segona, a primer ref. El que veig és, bueno, hi ha bona plantilla, sí. Penso que és una plantilla per estar lluitant per coses importants. Per això hem fet aquest equip, per intentar estar a dalt. I això és el que hem fet.
2: Y al balance del mercat del Sabadell también lo ha hecho el seu director esportivo Lucas Viale.
22: Creo que con el límite que hemos tenido hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo, que representa lo que nosotros queremos dentro lo que queremos ser dentro de la categoría y una plantilla creo que reconocible en la línea de las que llevamos haciendo en estas últimas temporadas.
2: Un Sabadell que va guanyar la Copa Catalunya després de superar el Barça Atlètic a la final, a la Nova Creu Alta, per 2-1. Acaba amb una punta de tennis. Paula Badosa ha de jugar ja aquesta propera matinada, partit de segona ronda a l'Open dels Estats Units contra la nord-americana Coco Gauff, després de superar Kasatkina per 6-1 i 6-4, un partit que Paula Badosa va haver de tancar després d'interrupció per la pluja.
19: Molt bé, gràcies, Joan. Que vagi molt bé. Fins demà. Bona
2: tarda. Adéu.
19: Nosaltres ho deixem aquí i a partir de les 8, ja ho sabeu, la informació continua, com sempre, a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà divendres. Que vagi bé. Molt bona tarda.